0: Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
1: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
2: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
1: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
2: Valoro tanto el stock como el precio.
3: Buena atención al cliente y si tienes una duda, te soluciona.
4: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
5: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
6: Pates la piara, más buenos que el pan.
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
8: Y con una noticia muy relevante para la investigación contra el cáncer, Canals.
9: Sí, un equipo de 70 investigadores liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha descubierto una ventana en la que atacar de forma efectiva las células cancerosas que provocan la metástasis, de modo que se puedan prevenir recaídas. Lo han probado, además, en muestras humanas y funciona.
8: ¿Cómo lo hacen? Nos explica Javier Ruiz Martínez.
10: A la propagación de células cancerosas desde el tumor primario hacia otros órganos se le llama metástasis. El científico del CNIO, Manuel Valiente, lidera una investigación que dice que esas células,
11: entre comillas, se dan cuenta de que seguir proliferando de manera salvaje, como viene haciendo hasta ahora, no es compatible con mantenerse vivas.
10: Hacen una pausa
11: para adaptarse a volver a crecer de manera agresiva.
10: Y justo en ese momento
11: hemos encontrado una ventana que es clínicamente relevante donde podemos empezar a usar estrategias terapéuticas con fines preventivos.
10: Bajan temporalmente la guardia.
11: Identificamos que efectivamente esos fármacos tienen una eficiencia para eliminar esas partes de la metástasis que sabemos que es donde se acumulan estas semillas de la recaída, entre comillas.
10: Un paso muy importante
11: hacia lo que esperamos que en los años que vienen sea realmente una estrategia para prevenir la metástasis.
10: Y en realidad, contra el cáncer.
8: Fabián entra en la carrera para hacerse con el Balón de Oro duro.
12: Y casi sin pedirlo, es uno de los grandes hombres de la selección, también del fútbol europeo. Es el gran protagonista del España-Croacia de esta noche en Sevilla, en la Liga de las Naciones, y no se pronuncia tanto como otros compañeros, pero ha ganado todo este año.
13: Que no se trata de hacer campaña, sino que se trata de reconocer tu trabajo, ¿no? Al final, todos nos gusta que seamos reconocidos.
12: Juega España, estrena condición de campeona esta noche en el Pizjuán, en Sevilla.
8: Gracias, duro. Y el punzón de Xavi Vidal Folk.
14: Hoy será un día clave. O la política logra enderezar el injusto desorden existente en la vivienda, o este desorden desbaratará a muchos políticos. Porque esa es la primera inquietud de la ciudadanía. Si la negociación en marcha consigue un acuerdo mayoritario que consagre una base mínima guardando los necesarios equilibrios entre diferentes, será útil. Muy útil si sirve para bajar la presión sobre los precios del alquiler, como en Cataluña. Si prorroga contratos impidiendo subidas disparatadas, si evita desahucios manifiestamente injustos, si distingue bien entre propietarios todopoderosos inclinados al exceso y caseros familiares. Si por el contrario permanecen las líneas rojas cruzadas, las astracanadas altisonantes y se insiste en las propuestas que ahora mismo no pueden concitar consenso, entonces se multiplicarán los dramas y volverán los que ahora callan apostando a lo peor, los pescadores en río revuelto.
8: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
15: Cadena SER.
16: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
17: Y eso, bueno, va a ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
16: No puedo leer ni escribir.
18: Vides amb música i lletra, llapis de memòria, cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
19: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
18: Tots els nostres continguts.
19: Som a tot arreu. Som al teu costat.
18: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
19: Tot això passa aquí.
18: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
20: Bon dia, és dimarts 29 de setembre i aquest és un dels sons del dia.
15: Un cop més, Protecció Civil ha enviat aquesta nit passada alertes als telèfons mòbils davant la previsió d'un episodi d'aiguats que tindrà la punta entre les 8 del matí i les 2 de la tarda. No plourà tota l'estona ni a tot arreu amb la mateixa intensitat, però l'escenari és de risc. Es demana als ciutadans molta precaució a l'hora de desplaçar-se, tot i que no s'han anunciat restriccions de mobilitat. Protecció Civil demana extremar la prudència davant d'un escenari de pluges molt intenses. De moment, sense restriccions. Susana Ruiz, bon dia.
20: Bon dia. S'ha elevat la situació de risc a 5 sobre 6 i aquesta nit s'ha enviat una alerta als mòbils. El govern adverteix que pot haver-hi tempestes que acumulin molta aigua en molt poca estona, sobretot durant el matí fins a les 2 de la tarda.
15: És una informació de l'Andrea Villaria.
21: Sí, Protecció Civil avisa que a partir d'aquesta matinada i durant 24 hores, per tant, fins la matinada de dimarts a dimecres, hi haurà pluges intenses. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
22: Si demà al dematí, doncs a les 8 i mitja del dematí, quan vulguis sortir a portar els nens a l'escola, està plovent, doncs en aquell moment espera't. És una miqueta més tard perquè passarà la pluja i no tindràs que sortir en aquell moment, en el moment en què tingui més intensitat. Sobretot vigilar aquests moments en què pot tenir la pluja intensa.
21: Avisa d'aquests xàfecs locals que poden acumular 40 litres en mitja hora o fins a 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Les zones afectades seran el litoral i prelitoral. L'episodi ha de començar pel sud i anar pujant fins al prelitoral de Girona. De moment, però, es descarten restriccions de mobilitat, però el govern demana anar molt en compte amb els rius i rieres.
15: L'altre gran tema de les últimes hores i de les properes és el decret de l'habitatge que a priori avui aprovarà el Consell de Ministres per evitar desnonaments. Una manifestació a Barcelona i al vespre, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, ha acabat amb alguns aldarulls i dues persones detingudes.
21: Fins passades les 11 de la nit, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000 segons els organitzadors, han protestat davant el Palau de Congressos per exigir un acord real en matèria d'habitatge. Durant la protesta hi ha hagut episodis de tensió entre els manifestants que arrencaven les tanques de seguretat i la policia que ha fet alguna càrrega. El balanç ha estat de 2 detinguts per desordres públics i atemptat a l'autoritat. Fonts dels sindicats asseguren que avui valoraran si fan una acampada com la de Madrid si no s'arriba a un pacte per l'habitatge.
15: I en plena crisi d'habitatge aquest matí hi ha programat el desnonament d'un home amb 87% de discapacitat a Mataró. Fa uns anys que viu en la mateixa casa. En canvi, a Barcelona ha quedat ajornat el segon intent de desnonament d'una família amb 5 fills, 2 dels quals menors d'edat.
21: L'Ajuntament de Barcelona, que és el propietari del pis, els vol treure per impagament del lloguer i perquè els considera conflictius, un extrem, aquest últim que la família i l'associació de veïns neguen. El deute contret puja a 7.000 euros.
15: Els propietaris de pisos demanen que no es legisli en calent després del desnonament de la Mari Carmen. Avisen que un nou decret llei fet amb pressa, si després no es convalida al Parlament, pot provocar inseguretat jurídica. Pol Valero.
23: Agents de la propietat immobiliària adverteixen que convertir els contractes en indefinits, com demana el sindicat de llogateres, pot paralitzar el mercat de lloguer. A més, avisen que si es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, cal temps per filar prim i aclarir a qui afecta la norma.
24: O defineixo molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.
23: És Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona.
18: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
15: La defensa de Jonathan Andic s'escudarà en el notari de la família i en l'advocat Miquel Roca per intentar desmuntar el suposat mòbil econòmic del crim del seu pare, Isaac Andic. Els advocats del fill han citat com a testimonis una sèrie de treballadors per demostrar que l'herència no estava en joc i, per tant, el fill imputat no tenia motius per matar el seu pare, Montserrat.
21: El primer testimoni proposat per la defensa és el notari d'Isaac Andic, amb qui cada any actualitzava el seu testament. Volen que desmenteixi el rumor que l'empresari es plantejava desheretar el seu fill gran. També han citat dos dels gestors que controlaven el patrimoni familiar perquè acreditin que el fundador de Mango es reunia amb els seus fills per concretar el rol de cadascun en els negocis i la fortuna. L'advocat i expolític Miquel Roca, un dels citats, va assessorar Andic pare en la creació d'una fundació.
15: A l'Audiència de Barcelona havia de començar el judici contra un terapeuta acusat d'abusar sexualment de 5 pacients dones durant anys. Un error de forma, però ha anul·lat tot el procediment i obliga a retornar la causa als jutjats d'instrucció.
21: I han passat 9 anys dels fets. El terapeuta manipulava les pacients a través de les sessions, els retirs i les classes de ioga per cometre els abusos. Se li demanen 70 anys de presó. En aquesta vista,
20: han de declarar les víctimes per explicar la seva versió. Ara no se sap quan es podrà celebrar.
15: I el jutjat de Santa Coloma de Gramenet ha imputat un regidor de Vox per revelar els noms de persones i famílies immigrants que rebien ajudes municipals. Ho va fer enmig de discursos a les xarxes en què aquest regidor, que es diu Aitor Navarro, vinculava immigració i inseguretat.
20: Diverses entitats van denunciar els seus discursos xenòfobs, insults racistes a una activista musulmana i especialment la difusió dels noms de persones vulnerables. Ara, segons ha avançat el diario.es i ha confirmat aquesta redacció, la magistrada ha acceptat la querella i investiga el regidor per un presumpte delicte d'odi i un altre de revelació de secrets.
15: Mentre l'autoconsum d'energia solar no para de créixer a Catalunya, més de 35.000 noves instal·lacions els últims dos anys a la ciutat de Barcelona, l'energia que es consumeix no arriba al 2%. Hi ha 5 barris sense una sola placa fotovoltaica i això fa que la capital hagi d'importar el 98% de l'electricitat que consumeix Oriol Soler.
0: Són dades d'un informe que publica avui l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que mostra que els barris de Ciutat Meridiana, el Turó de la Peira, la Guinaueta, la Vall d'Hebron i la Verneda, no hi ha cap placa solar d'autoconsum registrada. Els motius són diversos. Falta d'espai per edificis petits, normativa urbanística, densitat de població i uns terrats que no estan preparats per les plaques. L'estudi assegura que

0: Avui per avui Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, notícia que us explica Ser Catalunya. Cada 3 dies, una persona que ha estat a punt de ser desnonada a Barcelona intenta o pensa suïcidar-se. L'any passat, l'Ajuntament de la ciutat va aplicar el protocol antisuïcidi en 127 ocasions. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, on hem de tenir paciència?
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. Tenim paciència per aquestes fortes pluges que ens esperen durant el dia d'avui, tot i que ara mateix no es registra cap accident nou, sí que tenim un accident d'aquesta matinada que manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció a Barcelona. Recordem que hi haurà un desviament per la sortida 297 i que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible, el transport públic. En un dia com avui, en què hi ha aquesta previsió de pluges, de moment el que ja sabem és que Renfe ha suspès els trens regionals i els AVEs entre les 9 i les 11 del matí. I el tercer no podia ser d'una altra manera, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Fins al final de la jornada hi haurà condicions molt favorables per la formació de tempestes de caràcter violent, acompanyades en molts casos de pedra, fortes ratxes de vent i podran provocar aiguats per grans acumulats d'aigua en poca estona. No us fieu de les pauses durant les quals no plogui, fins i tot tindrem algunes estones de sol perquè les tempestes s'aniran refent. Ara al matí fins al migdia, afectant sobretot comarques de Tarragona, Lleida i sud de Barcelona. Entre la tarda i la nit afectaran sobretot a la cara sud del Pirineu de Lleida, comarques de Girona i Barcelona. Les temperatures semblants a les d'ahir, ambient fresc en els moments de pluja intensa, quan no plogui i faci sol, sensació d'aixafogor.
3: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, per un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: La Unitat de Mediació Antidesnonaments de l'Ajuntament de Barcelona ha activat o va activar l'any passat 124 vegades els protocols de prevenció del suïcidi per persones que estaven a punt de perdre casa seva. Això vol dir que un cop cada 3 dies, i només a la ciutat de Barcelona, hi ha hagut persones amb conductes o idees de suïcidi quan estaven a punt de ser expulsades de casa seva. Oriol Soler.
5: L'Ajuntament va activar aquest protocol de prevenció del suïcidi en 124 casos dels 3.000 que va atendre la Unitat Municipal de Mediació de Desnonaments el 2025, en un 4% dels casos. L'any anterior va haver-hi 107 conductes de risc de suïcidi, autolesions o idees de treure's la vida abans d'un desallotjament forçat. Són dades que ha avançat Nació, a les quals ha tingut accés Ser Catalunya. Aquesta unitat antidesnonaments ha rebut els últims anys formació específica sobre els riscos d'autolesió i també s'ha contractat especialistes en aquestes situacions. Aquests professionals deriven les persones afectades als recursos més adequats a cada cas i comuniquen la informació als jutjats per tal que tinguin el màxim context possible sobre cada situació.
1: Una de les persones que s'ha intentat suïcidar és en Jordi, un veí de Mataró amb un 87% de discapacitat. Té una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental. De fet, avui ja ha programat el seu desnonament i el de la seva família, Susana Ruiz.
6: I des de les 7 del matí hi ha una crida per aturar-ho. Fa 11 anys que viu en aquest pis de lloguer i ara l'empresa Invesmar el vol fer fora. Els serveis socials tenen coneixement del cas i la família assegura que ha demanat mesa d'emergència però que no ha obtingut resposta. De moment els ofereixen 3 nits en un hostal.
1: Justament fa una estona l'Aquí Catalunya parlava amb la Pilar Sánchez, que és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Ella era davant l'habitatge del Jordi a Mataró i ha parlat d'aquest intent de suïcidi.
7: Es poden dir suïcidis, però també es poden dir assassinats, no? Assassinats perquè al final són empesos a aquesta situació per culpa de rendistes, especuladors i bancs.
1: Mentrestant, el govern espanyol treballa contrarrellotge per trobar els suports que li permetin tirar endavant el decret Mari Carmen. L'acord de tots els grups s'ha complicat i el govern espanyol s'inclina per fer un decret amb el mínim comú entre totes les formacions. Quines són les qüestions en disputa? Doncs, d'una banda, l'abast de la suspensió dels desnonaments.
6: Que Junts vol que es limiti essencialment als fons voltor, però que els petits propietaris no tinguin el mateix tracte, mentre les esquerres exigeixen que sigui per totes les persones vulnerables.
1: Una altra qüestió és la regulació del lloguer d'habitacions, que les esquerres reclamen incloure.
6: Fonts d'Esquerra Republicana també han allunyat la possibilitat d'un acord global si no es fa que el lloguer per habitacions també quedi inclòs dins aquesta limitació de preus.
0: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: Hi ha més coses perquè l'Hospital de Can Ruti ha estrenat una tecnologia pionera a Espanya que permet veure el cor des de dins en tres dimensions i en temps real, això mentre fan intervencions sense haver d'entrar-hi. Per entendre'ns, és com si els metges tinguessin els ulls dins del cor sense necessitat de cirurgia per accedir-hi.
6: I això és possible gràcies a una ecocardiografia intracardíaca tridimensional que permet obtenir imatges tant de l'interior del cor com dels instruments que els cirurgians hi introdueixen per reparar vàlvules i altres estructures coronàries. A través d'un vas sanguini, amb l'ajuda d'un catèter, fiquen una petita sonda que mostra el cor per dins sense haver d'accedir-hi amb cirurgia. La doctora Victoria Delgado és cap de secció d'imatge cardiovascular dels Germans Trias.
8: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
6: Amb aquesta tècnica, els cirurgians poden resoldre patologies severes amb risc quirúrgic elevat, redueixen la gravetat de la malaltia i milloren la supervivència dels pacients.
1: I canviar tots els autobusos de TMB per vehicles elèctrics no només sortirà a compte, sinó que estalviarà gairebé 70 milions d'euros. Farà falta una gran inversió inicial, però l'estalvi energètic reduirà la meitat el cost en combustible. Això és el que diu un estudi de la Politècnica, Ferran Dalmau.
9: En un primer moment, per substituir els 800 autobusos de TMB, caldria uns 450 milions per comprar-los elèctrics i 70 més per fer punts de càrrega. És gairebé el doble del que costa canviar-los per busos normals, però aquests diners es recuperarien posteriorment. I és que durant els 15 anys que solen durar els autobusos, el cost de la gasolina i de mantenir-los tots és de 550 milions, mentre que si fossin elèctrics seria de 250. Tot plegat fa un balanç a favor dels elèctrics. En 15 anys, TMB s'estalviaria un 8% del cost, a banda dels beneficis evidents pel medi ambient, si tingués tota la flota elèctrica. De moment esperen haver arribat al 30% de busos electrificats a finals d'any.
1: Són les 7:58.
10: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
11: Bon dia, Gisela.
1: La selecció espanyola juga avui la segona jornada de la Nations League.
11: A 8:45 de la nit, el Sánchez Pizjuán.
12: Donde vamos nos reciben de una manera increíble y que la gente ahora vive la selección de nuevo con una emoción excepcional.
11: Les dues seleccions estan empatades a 3 punts. En clau Barça, el club i Florentino Pérez mantindran un acte de conciliació el 25 de novembre, on, si el president madridista no es retracta de dir que el Barça li havia robat 7 lligues amb el cas Negreira, els blaugranes es querellaran per un delicte de calúmnies.
1: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi Alarguero.
11: On ha esclarit la polèmica que es va generar ahir mateix quan va dir que li donaria la pilota d'or a Lamine Yamal, declaracions que no van sentar bé a una part de l'afició de l'Espanyol.
13: Al que se haya molestado le pido disculpas. Han dicho, oye, Mbappé, francés, Harry Kane o Lamine Yamal, bueno, tirado por la parte española.
11: Sobre el conjunt blanquiblau ha dit que li preocupen els resultats d'aquest inici de temporada, però que creu que tenen solució.
1: I en bàsquet, retrobament del Barça amb Xavi Pascual.
11: I de Sekulić amb el Dubai, amb la seva exafició, es van intercanviar les banquetes aquest estiu, avui també a les 7, Efes, Real Madrid.
1: Gràcies, Raúl. La informació continua, l'hi per ahir.
14: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer, pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
15: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
16: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
15: A esta hora se está produciendo una negociación frenética entre el gobierno y los partidos para perfilar el decreto de vivienda que tiene que aprobar hoy el Consejo de Ministros, esta mañana. El Consejo tiene que llegar ya pulido y aceptado por todos los socios que tendrán que votarlo después en el Congreso, porque lo que se apruebe hoy en el Consejo de Ministros, eso después ya no se puede tocar, no se puede cambiar. La Cámara tendrá un mes para convalidarlo o rechazarlo, pero exactamente en los términos en los que se apruebe hoy. Por lo tanto, los apoyos con los que no cuente hoy el Gobierno, muy probablemente no va a contar con ellos después. Por eso, estos próximos minutos son fundamentales. ¿Dónde están los puntos de fricción? Pues sobre todo en la duración del escudo. Los grupos de izquierda quieren hacerlo permanente, pero Junts y PNV dicen que no, que hasta 2028 y que ya. Los alquileres indefinidos que exige el sindicato de inquilinas también son un punto de no acuerdo ahora mismo, como la regulación del alquiler de habitaciones. Hay cosas que sí parecen estar ya pactadas y asumidas por todos, como meterles el IVA a los pisos turísticos y que salgan de esa posición de privilegio incomprensible en la que estaban ahora mismo pagando un 0%, o las ayudas a la compra de primera vivienda, o las bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios. Hay cuestiones que ya se asume que salen del decreto, como la reforma de la ley del suelo que había pedido el PNV y a la que Podemos se oponía. Eso queda fuera. Pero como digo, a esta hora todo es veremos, porque todo está cogido por pinzas. Hasta que no veamos el papel y hasta que no sepamos si finalmente hay acuerdo o vamos a otra de esas mañanas rocambolescas con un plante previo al Consejo de Ministros, con los ministros de Sumar negándose a entrar, como hicieron hace unos meses, hasta que no veamos exactamente qué pasa esta mañana, no sabremos si los movimientos y aspavientos de las últimas horas son dificultades verdaderamente insalvables o si estamos ante la coreografía de la negociación, porque por esto ya hemos pasado otras veces. Los socios diciendo, no, imposible, está todo fatal, y a las horas verlos firmando un acuerdo. Por eso, mucha, mucha prudencia a esta hora. Tenemos por delante una mañana muy intensa. Pase lo que pase, se lo vamos a contar en directo aquí, en Hoy por Hoy, y es muy probable que hoy asistamos más claramente que nunca al eterno dilema de la izquierda, que es ir a por todo, a por máximos sin garantía real de obtenerlo, o ensanchar con pragmatismo los límites de lo posible, asumiendo que las renuncias son el precio a pagar para aquello que sí se consigue. Estamos ante dos formas de entender el mundo y el progreso, básicamente. Es la mirada de máximos, que aspira a la transformación total y ahora, aunque eso implique bordear el todo o nada, y la mirada posibilista, que prioriza lograr aquellos avances concretos posibles aquí y ahora, en las condiciones políticas que existen aquí y ahora, aunque eso implique renuncias respecto a lo ideal, a lo que uno desea. Pocas veces como hoy se van a mostrar tan a las claras esas dos almas, esas dos miradas, y es apasionante que sea así, pero lo peor que puede pasar hoy es que la tensión virtuosa entre esas dos miradas termine en colisión, porque eso solo serviría para darle todavía más tracción a la ola de descontento, de hartazgo que está aflorando en España. Hay una frase de la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el documental Inside Job sobre la crisis financiera de 2008. Es una frase en la que la propia Lagarde reconoce cómo les pilló a los políticos y a las instituciones económicas el desmoronamiento de la economía. Dice, iba a venir el tsunami y nosotros estábamos probando bañadores. Bueno, pues la mayoría parlamentaria que hace 3 años puso en pie este gobierno progresista tiene hoy la posibilidad de demostrar que aún bombea, que todavía es útil, que mantiene su capacidad de transformación en aras del bien común. Porque lo contrario sería profundamente decepcionante.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui, són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.

0: Bon dia, com esteu? Sigueu prudents. Està plovent molt en algunes zones de Catalunya amb molta intensitat, per tant, màxima prudència. Al llarg del que t'hi jugues, evidentment, us anirem informant de qualsevol incidència i de qualsevol doncs, recomanació que arribi per part de la Generalitat. De fet, a aquesta hora està prevista una roda de premsa de Protecció Civil, de la qual de seguida el Martí Oliver ens en farà 5 cèntims al voltant de què es diu i quines recomanacions es donen. Dia complicat, per tant, prudència i a seguir les recomanacions i a deixar que caigui la pluja, però veient-la des de llocs ben coberts i ben segurs. Som els del Que t'hi jugues, us acompanyem fins les 2 de la tarda aquí a SER Catalunya. Són les 12 del migdia i 7 minuts i hi ha futbol en directe.
1: Ah! El Tato! Novament hi joga el Brasil! Estamos aquí con un adblock treballando para encontrar... Jugando-nos un parell de troianos a vida do ordinador para voltar a encontrar un partido, un jogo, Austrália contra todo poderosa Brasil!
0: Tornem a estar en aquell context que ens vam trobar divendres, eh? Juga la selecció de Brasil, juga la selecció de o capità o Rafinha i estem intentant trobar la fórmula de seguir el partit perquè és un partit tan, amb tan caché que no es pot seguir des d'aquí, però sort que tenim el nostre Jaopedro Petau per...
1: Claro, i además, no sol sou eu avui!
0: Què dius ara?
1: Avui estamos juntos con conexão en directo des d'Austrália,
0: sí,
1: són les 8 de la tarda,
0: sí,
1: allà m'ha caigut la baba, al tanto! Conectamos directamente desde Melbourne,
0: sí,
1: com Oscarzinho! Oscarzinho, com va?
2: Hola, bona tarda des de Que t'hi jugues a Austràlia.
0: Però què m'estàs dient?
1: What do you play?
0: T'ho has currat molt, jo, Pedro.
1: Claro, hemos encontrado Oscar, que la setmana passada
0: sí.
1: Li va passar un enllaç un poc il·legal para ver a segunda parte do Austràlia-Brasil. I avui, segunda vez que vemos otro partido. No és el mateix, no és la repetició.
0: No és la remissió, eh?
1: No és una repetició, Carlos. Al tanto que joga otra vez Austràlia contra Brasil.
0: És un déjà vu. L'Òscar, Òscar, eh?
1: Oscarzinho.
0: És el nostre oient que el divendres ens va passar aquest enllaç i que avui s'ha prestat directament a participar del seguiment d'aquest Austràlia-Brasil, Òscar, eh?
2: Sí, sí.
0: Tu vius a Melbourne.
2: Me passa molt bé. Sí, sí, soc d'Amposta originàriament.
0: Quants anys fa que estàs a Melbourne?
2: Des del 2013 vaig aterrissar a Adelaide,
0: sí?
2: I vaig vindre a Melbourne el 2014.
0: Que grande! I avui, sí, ja. I avui t'has posat a disposició del Que t'hi jugues per ajudar-nos, per intentar seguir de forma un pèl més legal el partit de l'Austràlia-Brasil, eh?
2: Diem presuntament.
1: Està sonant els himnos ara mateix,
0: ah, sí?
1: Eh? Està sonant els himnos!
2: Sí, l'estem cantant.
0: Caram,
2: escolta'm. Sí, Rafinha, capitao i delanter centro.
0: Sí, perquè hem de dir Bruno Alemany, què tal, bon dia?
3: Què tal, bon dia, Flaquín.
0: Que, com esperàvem, Rafinha juga de titular, Ancelotti no li perdona una,
3: no,
0: i
3: no.
0: Que avui, com deia el Marcos ahir en el seu quiosc, novetat tàctica al prova de davanter centre, és lo nunca visto.
3: Sí, és l'aposta d'avui d'Ancelotti, és veritat que surt amb un mig del camp força físic, amb Bruno Guimaraes, amb Danilo Santos i... també amb Gabriel Bontempo, jugarà Vinícius a l'esquerra.
0: Bontempo avui no gaire, però
3: sí,
0: bueno.
3: No fa bon tempo. Potser Austràlia sí que em fa millor.
0: Sí, Austràlia segurament, sí.
3: Vinícius a l'esquerra, Ryan a la dreta i, com dèieu, Rafinha amb el dorsal 10 i fent de davanter centre avui.
0: Doncs veurem quina és la minutada que li carrega avui.
1: Temperatura en Austràlia, més o menys, agora, Oscarzinho!
2: Ara mateix, espera't, que l'aplicació està... Fa caloreta ara, la primavera ja ha arribat.
3: Ah, bon tempo, el que veiem.
0: Bon tempo.
1: La primavera trompeteira?
0: La primavera trompeteira.
2: On soc ara mateix 20 graus, busco a Brisbane.
0: A Brisbane, que és on juga el partit.
1: Ah, Brisbane!
0: Sí, sí.
1: Brisbane-zinho.
2: Brisbane, almenys el camp no està tan malament d'esta vegada. Estan jugant un camp de futbol, no un camp de patates, com l'altre dia.
1: L'altre dia era més difícil, eh?
0: Almenys avui podem respirar una mica més tranquils pel terreny de joc.
2: Però, bueno, juga...
0: Escolta'm, Òscar, mentre busques la temperatura, hi ha molta expectació a Austràlia per aquest segon partit consecutiu davant la selecció brasilera?
2: Ha coincidit en la final de Footy, no sé si sabeu què és el futbol australià.
0: Sí, sí, sí.
1: Allò que agafa, right, que fan mans tot el rato.
0: Sí, que estiren la bola a l'aire, sí, sí, i salten una sobre l'altra. És una pista, un camp rodó, no? Si no m'equivoco.
2: Molt bé. I és com a Amèrica, també hi ha el dubte de com cridar-li futbol o footy o i soccer. O sigui que jo sempre mantenc la paraula, mantinc el futbol.
0: Sí.
2: I aquí el futbol és l'AFL, el futbol. I té una atracció tremenda. El dissabte passat va ser la final, Brisbane, casualment, amb Fremantle, que jugava la final de l'AFL, i les audiències eren de 5 milions de persones. Oh, i això, o sigui que hi ha molt d'interès. Sí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: I a Brisbane ara mateix estan a 17 graus, o sigui, una temperatura ideal.
1: Està bé, està bé. Hi ha possibilitat de precipitació?
2: No hi ha possibilitat de precipitació.
1: Tu i l'any.
2: Tot bé, tot bé. Esperem que Ancelotti se carregui a Rafinha a la mitja part.
0: Se carregui vol dir que el faci descansar. No,
1: no que l'executi.
0: No que el lesioni.
2: Oh, i que el deixi fora de la Índia, si vol.
0: Correcte, escolti, mira, si després de jugar els dos primers partits li vol perdonar el tercer, perquè ara Brasil també va cap a la Índia, oi, Bruno?
3: Això mateix, sí, sí, sí, jugarà a la Índia el tercer partit.
1: Això ja és més difícil, eh? Sí. Ho reto, eh?
0: A veure, Uyer...
1: Tornar d'allà sense apanyar-se en Oganges.
0: També podem ja llançar l'alerta per quan jugui Brasil a la Índia, si hi ha algun oient del que t'hi jugues que ens escolta des de la Índia,
1: claro,
0: i vol participar, doncs...
3: La isla de les tentacions, el que ha posat el Willy, eh? És la...
0: Doncs ja alertem que si hi ha algun oient del que t'hi jugues que ens vol ajudar a seguir el partit que Brasil jugarà d'aquí uns dies a la Índia, doncs benvingut serà. Com ho tenim això? Està a punt de començar el partit ja, Joao, o no?
1: Ah, encara, això va més tard i quina liga, de veritat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, no, Déu-n'hi-do. Ja, perquè està previst per les 12 hores catalanes, és un quart de 12, d'una, perdó, i encara no ha començat. Estàs neguitós, estàs nerviós?
1: Estava acabant, clar, i fa ser a calefacció.
0: Juga la canarinha, estàs amb pell de gallina.
1: Ah, claro, claro. O Bruno diu que un partit ha començat.
3: Arrencou.
1: Mas aquí...
0: Bruno té privilegis.
1: No hi legalitat.
0: Òscar, ha començat el partit?
2: El meu a pantalla no ha començat encara.
0: No preguntarem a través de quin enllaç o a través de quin link l'estava dient l'Òscar. Bruno, però on el mires, no, tu? A veure si estàs mirant l'altre. No, igual estàs mirant l'altre l'altre dia.
3: No, ha començat el partit. El tema és que amb la TDT i tot això, jo, per exemple, l'altre dia estava el Romero explicant el partit de Wembley i a mi m'arribava el que explicava Romero 15 segons després. Mirant el partit de Televisió Espanyola per TDT i era legal absolutament.
1: Mateix, mais d'aquí 3 minuts.
0: D'aquí 3 minuts.
4: Bueno, 35 segons.
0: Ve de més lluny. Ha començat. A veure, Òscar, marca l'inici del partit.
2: Ha estat jugant Brasil a la mitja del camp, jugant els dos centrals. Austràlia està tancat cap enrere. O sigui que li farà difícil a Rafinha.
0: Sí, sí, sí, per això el tenim.
3: Vale, vale.
0: Joao, com ho veus?
1: Està molt bé, molt bé. Aquí sí. Encara està per començar.
0: Estava fent F5. És un F5. Escolta, Òscar, doncs res, qualsevol cosa, si ens permets, doncs anem parlant amb tu, i si no, doncs entenc que allà també tindràs coses a fer, però vaja, nosaltres encantats de, si vols anar col·laborant amb nosaltres avui, amb el seguiment, juntament amb el Joao, d'aquest partit entre Austràlia i Brasil. Acaba de començar, primers minuts de joc, Rafinha titular de davanter centre. Òscar, una abraçada ben forta cap a Austràlia, anem parlant.
2: Molt bé, aguanto connectat, i si voleu.
0: Doncs això, escolta, per nosaltres un plaer, ja que tenim un oient a Austràlia, benvingut sigui, no, Joao?
1: Sí, home, sí, si no l'avorrim.
0: Perquè qui juga avui?
1: No. Ah, avui juga Austràlia contra...

0: Un quart d'una del migdia, pendents del que pugui fer i desfer Rafinha. Confiem que tot vagi bé, que jugui el que hagi de jugar, que marqui algun golet, que tot, que passi content i que no hi hagi cap mena de contratemps físic pel o capital, que avui és titular, també juga Vinícius. En fi, veurem que queda per aquest Austràlia-Brasil, que seguirem amb el Joao, el Joao Petau, i també amb el Joao Pedro, amb el nostre narrador.
1: I Oscarzinho.
0: I Oscarzinho, el nostre australià d'emposta, que quan el necessitem anirem connectant. Avui obrirem la gàbia del Jaume Creixec, i el tenim per aquí. Jaume, com estàs?
2: Molt bé, estupendo. Paraigua obert, sí, i anar fent.
0: Paraigua obert i poc escolta, a poc.
2: Però no ens hem de queixar perquè ho necessitàvem,
0: Que plogués i tant.
2: Quedi una mica mullat el terra, és important en aquesta terra perquè tenen puestos molt macos, que si es cremen, llavors aleshores ens en repartirem.
0: Doncs que plogui i que tot vagi bé, i com dèiem al principi, prudència i a seguir-ho tot des de llocs ben tranquils i ben segurs.
2: I que no hi hagi desgràcies.
0: Correcte. Albert Llimós, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Un parell de notícies institucionals, podríem dir, del Barça. Demà plegarà el CEO del club?
3: Sí, el director general Manuel del Río. No ho vam poder explicar ahir per l'actualitat, no?, pel judici que hi havia del forensic, i ho han avançat els companys del diari ara fa una estona, uns minuts. Fa un any que va assumir aquest càrrec de director general, Manuel del Río.
0: Gol! I...
4: Ha passat do Gabriel, bom tempo, golaço do Brasil! Teu Deus, meu Deus, que golaço!
0: Ja entenc l'emoció i la passió del moment, però estan donant una informació...
4: Quina informació és més important?

0: és aquí, el programa.
1: Vanderson, eh?
0: Vanderson.
1: Doncs està guanyant Brasil 0-1, m'ha espantat. M'ha espantat. Fem una cosa, si marca Rafinha, entrem a De Güello. Val, Joao?
0: Ah, claro. I si no, no?
1: Si no,
0: Brasil.
1: Si no, és veritat, valorem el moment, potser.
2: Jo crec que t'estava dient això, eh? Que ho has entès bé.
1: 0-1 guanya Brasil, quin ensurt m'ha donat amb aquest gol. Guanya Brasil, que està jugant Rafinha.
3: Deies, Mare del Riu, dèiem, que fa un any que va assumir el càrrec de director general i que plega, de fet ahir ho va comunicar al comitè de direcció, el club estan satisfets, ha sigut un de mutu acord aquest adeu i un traspàs que s'està fent de manera ordenada després de 4 anys a l'entitat. Va entrar el setembre del 2022, justament, va ser el segon de Maribel Meréndez, que va ser directora general i que amplia en el seu lloc també el buit que va deixar Ferran Reverter. Per tant, és una plaça que sempre té dificultats per tenir continuïtat al Barça. De moment s'està fent un traspàs de responsabilitats, s'està doncs, donant pes a altres àrees per assumir la part doncs, que portava Manuel del Río. Una part important d'això serà Sergio Serrano, una incorporació recent al club doncs, que porta la direcció financera, que ve també del Banc Sabadell, com tal d'altra gent doncs, que ha entrat darrerament també al club i que serà una peça molt important. Ara s'està fent, com dèiem, aquesta reassignació de tasques, però també és veritat que sabem que el Barça està fent cerca d'un director general, s'han fet entrevistes, no es descarta que hi hagi també promoció interna reassignant aquestes tasques doncs, que estava fent, per exemple, Manuel del Río, que plega un any després d'assumir el càrrec de director general.
1: Doncs un any el càrrec de director general, com diu l'Albert Llimós, un càrrec de cadira calenta, entre cometes, no acaba d'haver-hi certa continuïtat, i veurem qui és la persona que s'encarrega o que assumeix aquest rol a partir d'ara. Demà serà el darrer dia, o avui serà el darrer dia, demà ja plegarà Manuel del Río com a director general del club a l'espera de qui assumeix aquest càrrec. Mentretant, com diu l'Albert, es aniran potenciant diferents àrees per anar assumint la que era la responsabilitat de Manuel del Río en aquest darrer any al capdavant de la direcció general del club. I d'altra banda, ja que estem, Albert, vam conèixer ahir la tarda que ja hi ha data per aquest acte de conciliació en el que el Barça com a club li demana a Florentino Pérez que rectifiqui les declaracions que va fer en aquella surrealista roda de premsa de just abans de l'estiu, quan va acabar primer donar-se, es va donar de baixa de l'ABC i després va convocar eleccions.
3: Sí, pots utilitzar molts qualificatius, no? Pel que va ser aquella roda de premsa en què parlava de corrupció, no? La major cas de corrupció de la història, i en què deia que el Barça repartia diners al cap dels àrbitres i que només en primera persona el singular de Florentino havia guanyat 7 lligues perquè les altres les havien robat. Doncs bé, el 25 de novembre, un dimecres, està citat Florentino Pérez a un acte de conciliació a 9:45 del matí, 9:40, doncs, a un jutjat de Madrid, per intentar doncs, veure què fa Florentino, veurem què fa, si retracte de les seves declaracions o si no ho fa, i per tant, si no ho fa, el Barça té la porta oberta al següent pas, que és presentar una querella per un delicte de calúmnies, no? El Codi Penal ho marca, l'article 205, i per tant el Barça tindria portes obertes per fer el següent pas, i és portar Florentino per la via penal per aquestes declaracions. De moment, acte de conciliació que és condició sine qua non. Tu no pots presentar una querella per calúmnies si no fas abans un acte de conciliació. Per tant, dia 25, dimecres, acte de conciliació amb Florentino. Veurem si s'hi presenta o no,
2: no
3: el president del Madrid.
2: Que no me voy a retractar, que ya me he dado de baja de todos sitios, me he dado de baja de todos.
1: Ja, però ara es tracta de retractar d'allò que va dir que li havien robat
2: lligues. Que me devuelvan las ligas, hombre, que me han robado.
1: No torni a dir, no torni a dir.
2: Que me han robado.
1: Però no torni a dir.
2: Que me ha robado usted. Y me ha robado usted. Y me ha robado usted.
1: A veure si haurem de fer també un acte de conciliació.
2: Me han robado ustedes todos. Concíliame esta.
1: Concíliame esta. Ai, Déu meu. Doncs veurem què passa, eh? Dia 25, l'acte de conciliació. El Barça li dona dret a Florentino Pérez a retractar-se. Si no es presentés o no ho fes, doncs avançaríem cap a la següent pantalla amb aquesta demanda per a calúmnies que presentaria en principi al Barça. Gràcies, Albert.
3: Fins ara.
1: 12:22. Què t'hi jugues? No tenia previst jo avui parlar de la pilota d'or, però és que hi ha hagut cert rebombori, perquè ahir Monchi, director esportiu de l'Espanyol, a primera hora de la tarda, en un acte en què va atendre els mitjans de comunicació, li van preguntar per qui li donaria la pilota d'or. I ell, amb tota la bona fe del món, apel·lant, deia, a la condició de ser espanyol, deia que li donaria a Lamine Yamal. Aquest era Monchi al migdia.
4: si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Y bueno, yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil, que siempre va a llevar... va despertar controvèrsies.
1: No vaig tenir jo la sensació que es muntés un gran embolic, un gran sarau, que hi hagués una llau de crítiques pel fet de que Monchi, director esportiu de l'Espanyol, li donés la pilota o desitgés la pilota d'or per Lamine Yamal, que és un jugador del Barça, però sí que al Larguero, entrevista de Manu Carreño amb l'Elena Diego, doncs Monchi va demanar disculpes per si algú de la família espanyolista, del Real Club Deportiu Espanyol, s'havia sentit una mica ferit per aquesta petició de donar-li la pilota d'or a un jugador del Barça.
5: Hoy me han preguntado y bueno, y he creado un poquito de polémica entre el aficionado perico y bueno, al que se haya molestado le pido disculpas. Me han dicho, oye, Mbappé, francés, Harry Kane, inglés, o Lamine Yamal, español, y bueno, tirado por la parte española, evidentemente... como perico tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he dicho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico, me he identificado desde el primer día, lo he notado en las calles y ya vuelvo a decirlo, si a alguien le ha molestado le pido disculpas porque no ha sido, ha sido un poco poniéndome la bandera española.
6: Yeah. Claro, lo que pasa es que si dices en esa pregunta que te han hecho, si dices hoy aquí Harry Kane, dirán, joder, Monchi, se lo da un inglés antes que un español. O sea, que te va a caer, digas lo que...
5: No tenía escapatoria ninguna.
7: Uno del San Fernando, Monchi. Pues di uno del San Fernando.
6: Pilla seguro, Monchi.
5: Pedro Carrión.
7: Exacto.
6: Pues se lo dio Mbappé, joder, Monchi. Dice a un francés antes que un español. Lamine o Rodri, joder, dice uno del Barça, o sea que es imposible liberar.
5: Sí, perdía el partido seguro, o por 10-0 o por 8-0, pero perdía seguro.
1: Doncs Monchi, al final fent broma i rient-se, però escolta'm, no crec que s'hagi d'arribar a l'extrem d'haver de demanar disculpes perquè Monchi consideri que Lamine Yamal pot mereixer aquest any la pilota d'or.
8: Pregunta'm a mi, qui creus que ha de ser?
1: Estic convençut que hi ha molts seguidors de l'Espanyol que aquest passat estiu van ser molt feliços veient guanyar Espanya amb Lamine Yamal jugant amb Espanya al Mundial. A qui li donaria la pilota d'or?
8: A Pere Milla.
1: A Pere Milla.
8: A Pere Milla. I punt.
1: Ja està.
8: A Urko González,
1: a Urko,
8: per exemple. Sí. Són els millors.
1: Sempre.
8: Perquè a mi no em vinguis a preguntar ara. És que també heu anat a fer la pregunta.
1: Però si s'ha ofert vostè a respondre a la pregunta. Monchi dimissió.
8: Omar Gilali.
1: També. 12 i 25, deixem saludar el Martí Oliver. Martí, què tal, com estàs?
9: Bon dia.
1: Bon dia. Dèiem que hi havia entrevista...
8: Aquí l'anaria, la pilota d'or, tu.
1: No. Martí, bueno, si vol respondre, pot respondre, però ha vingut aquí per posar-nos un F5 de la situació meteorològica a Catalunya. Dèiem que hi havia una roda de premsa prevista de Protecció Civil. Sembla que es posposa, està prevista al migdia, si no m'equivoco, sembla que es posposa una estoneta, però sí que ens pots explicar, hi ha algunes incidències que estan tenint lloc ara mateix, no?
9: Sí, és que les tempestes estan arribant a Barcelona i als voltants i comencem a tenir-hi incidències. S'ha hagut de tallar la ronda de dalt en sentit Llobregat, perquè hi ha diversos trams amb vessals d'aigua i s'ha hagut de tallar a l'altura de Vall d'Hebron. També el metro, doncs, hi ha fora de servei l'andana de l'estació Sants en sentit zona universitària, també l'estació Rambla Just Oliveres, i també per acumulació d'aigua s'ha tancat l'accés al carrer de Sants de l'estació Badal. La T1, la T2 i la T3 del tram no funcionen, per tant, carretera i transports públics de Barcelona molt afectats, i ens arriben imatges d'inundacions a Sant Cugat amb alguns carrers on l'aigua baixa amb molta força, també a Viladecans, on fins i tot ens diuen que s'ha inundat part de l'Ajuntament de Viladecans, que els treballadors han hagut de treure doncs amb cubells l'aigua que ha entrat, i també a Sant Boi de Llobregat o Molins de Rei, una precaució que arriba ja al Vallès Occidental. Les tempestes venen de sud cap a nord, no? Han començat a la zona del Penedès i estan anant cap al Vallès també, i alerta perquè hi pot haver-hi crescudes de rius, com ja n'hi ha hagut a l'Alt Penedès, a l'Anoia i al Baix Llobregat, on el govern ha enviat un alert per demanar a la gent que no surti de casa almenys fins a la una del migdia. Com deies, hi ha prevista una roda de premsa de Protecció Civil en principi a dos quarts d'una perquè ens actualitzin si cal alguna restricció de mobilitat, si cal algun canvi en els avisos que ens han fet fins ara. N'estarem pendents i si hi ha alguna cosa destacada us ho farem arribar.
1: Doncs gràcies, Martí. Qualsevol cosa, evidentment, tornes a aparèixer pel que t'hi jugues per donar informació important avui sobre el que pugui anar passant amb aquestes pluges intenses que estan caient a gran part del territori català. El que dèiem, prudència i a seguir sobretot les alertes i recomanacions de les autoritats. 12 i 27.

0: Jaume, trobes a faltar el Barça de Flick o no? O amb això no. De les seleccions, no el trobes a faltar?
1: Sí.
0: Però veure jugar la selecció
1: això
0: espanyola era, també Déu-n'hi-do que bé que juguen, no?
1: No, jo la selecció espanyola no, només la veig quan juguen 8 del Barça a la selecció.
0: Acostuma a ser bastant sovint.
1: Llavors disfruto amb la selecció espanyola, apreto i bufo. Però si no, la porta fluixa. Això està claríssim.
0: O com es digui.
1: El que sí està claríssim que el de Flitz és una cosa meravellosa. És una cosa que fa temps que no ho veiem, però els que ja organitzen els sopars i els dinars i les copes balon i els puros llargs l'han liat ara amb dos mesos de parada perquè anava massa bé el futbol. Per molts equips, i llavors ens han fotut un disbarat, això és un disbarat terrible. Tallar en un moment donat el que ha tallat, per mi, és escolta pena de mort.
0: Veurem què acaba passant i com acaba afectant el tarannà dels equips, perquè evidentment per exemple, el Barça li anava molt bé a nivell de clubs i de sobte veu sobtadament trencada aquesta ratxa, que veurem com torna l'equip de Hansi Flick. Com tenim a Rafinha, Joao?
2: Rafiki està pobre pressionant-ho sol.
0: No,
2: fa ferrat,
0: sí?
2: Eh?
0: M'ho dius de debò?
2: Fa feradinha, una
0: feradinha,
2: mica.
0: Fa por?
2: Sí, perquè ell ara està, clar, capitanejant la pressió, mas aquí capitaneja ningú. A ningú.
3: Capitaneja tot, amb l'absència de Marquinhos, ja porta el braç de capità i...
2: Està sí. Pobre, està solíssimo.
0: Vini el segueix en la pressió o no?
4: Jo ho seguia... Jo estic mirant el mentó.
1: Hi ha una cosa molt clara. A l'Angelotti és l'entrenador. A l'Angelotti, quan se'n vagi, hi anirà un entrenador català. Allà.
0: Ah,
3: ostres. Notícia, això.
0: Veus a Guardiola entrenant a la Canarinha? Caram, que això seria... Home, ja es va parlar en el seu dia.
1: Perquè és una selecció molt forta, sapiguem portar-ho, i estic segur que hi anirà. Perquè, collons, escolta... ella ara està molt tranquil, però d'aquí 15 dies ja li pica el cul, eh? Ja diu, sí, ei,
0: quan,
1: que va, quan, que sortir,
0: quan
1: sortir.
0: Té les banquetes allà...
1: Escolta, no, vull dir, ja té la...
0: Ja té ganes, ja té ganes.
1: Allò, aquell bubuf que surt i que tens moltes ganes. Estic segur que serà entrenador de la selecció de brasileña.
0: Doncs, escolta'm... Tot el que sigui veure entrenar Guardiola, benvingut sigui.
5: Keep calm.
0: Però diu el Jaume que quan plegui Ancelotti, de moment té projecte per davant, tot i que l'apreten bastant, Brasil, Bruno?
3: Sí, realment és un dels països on hi ha més pressió. Quan eliminen a Brasil d'un Mundial sempre és una gran notícia i demana el canvi d'entrenador, i aquest estiu va sonar un altre cop amb molta força el nom de Pep Guardiola, veurem què és el que passa.
0: Avui a Sevilla juga la selecció espanyola, després de guanyar Wembley 2-3, juguen el Sánchez Pizjuán davant de la selecció de Croàcia. Allà tenim el Javi Arraez. Javi, què tal? Muy buenas.
6: Hola, què tal? Muy buenas.
0: Todo bien por allí? No llueve como está lloviendo ahora mismo.

0: Sí. Gol do Rafiki!
1: Rafinha marcat de penal.
0: O Rafiki va gol de penalti!
1: Home, hem salvat. Teníem deixat la primera hora amb el nostre Jobs d'un abatut dramàtic.
0: Ja poden canviar, no?
1: I ara eufòria absoluta pel gol de Rafinha de penal.
0: Ja poden canviar o no?
1: Ja, sí, estem al descans, ja, no entenc?
0: Vai!
1: Ja és un bon moment per Rafinha.
0: Vinga!
1: Com està jugant Brasil, el teu Brasil?
0: Fatal! Fatal! 2-2, els primers 10 minuts, molt bé, els següents 35, meu Deus!
1: Molt mal.
0: Meu Deus!
1: Deus nos protege i nos...
0: I nos avençó,
1: Per cert, Òscar, estàs per aquí, anem cap a Austràlia. Òscar, el nostre oient australià, bé, d'Amposta, però que viu a Austràlia.
2: Hola! Ha hagut de tancar la finestra, que he sentit el Joao des d'aquí.
1: És que els gols de Brasil, quan es canten, amb aquesta ressoga se'ls hi posa... Escolta, estàs d'acord, eh? Austràlia pot treure pit perquè, pel que sembla, està superant i bé a Brasil, eh?
2: Sí, ara estan les estadístiques a la TV i té un 44% de possessió a Brasil. Austràlia, perdona. Imagina't. 4 xuts a porta, 2 a porta, 203 passes per Austràlia i 269 només per Brasil. Sí, que si canvies el color de la camiseta...
1: Quin gran i d'àmbric, Òscar. Pareixen
3: forma complet. Eh?
1: Forma complet, està bé si aprens ni salada de com es fan les coses. Òscar...
2: Soc entrenador, home. Jo també soc entrenador.
1: Ah, ets entrenador?
2: De futbol.
1: Sí o no?
2: Jo vaig vindre la tropa d'Amposta també, en Josep Gombau.
1: Ah!
2: I després, no sé si vos sona.
3: Sí, i tant. Un entrenador de futbol.
2: Ah, clar. I llavors el Pau... Martí, que ara està al Barcelona Hub, i Guillermo Amor va vindre després, també.
1: Sí, és veritat, Guillermo Amor va estar allà.
4: Guillermo Amor és un dels millors moments de la història del Magic English.
1: Sí, sí, és veritat, és veritat.
2: Sí,
1: sí, que va.
2: Encara se'n riuen aquí.
1: Escolta-me, com a entrenador que ets, com estàs veient el Brasil d'Ancelotti? Perquè el nostre Joao està molt trist.
2: Una pena d'equip. Pareix, jo que he vist els brasils... No, de veritat, jo he vist els brasils de Rivaldo, Ronaldo, Romario, tots estos, i ara pareix una banda.
1: La comparació fa mal. I ja no és d'ara, eh? Fa temps ja que Brasil, Bruno, ha deixat de ser el que...
3: Sí, hi ha un punt també, jo crec, també mental, eh? Que no acaben d'aixecar cap, perquè molts dels jugadors que estan jugant ara juguen als millors equips. Gabriel Magalhães, central top de la Premier. Bruno Guimarães, han pagat l'Arsenal per ell més de 80 milions. És veritat que avui fa una mica de rotació Ancelotti, però sí que és cert que si el compares amb aquells equips dels 90 que guanya el Mundial 94, de principis del 2000 que guanya aquell Mundial 2002 amb Ronaldinho, Rivaldo i Ronaldo, la diferència és important.
1: Per cert, Bruno, hi ha una dada dels penals... Ara ha marcat la Rafinha de penal.
3: Sí.
1: Quant temps fa que Rafinha no falla un penal?
3: Parlem de penals en partit, no a tanda de penals, eh?
1: Sí.
3: Els penals que li han comptat ahir a la seva carrera, que els té a la butxaca com a marcats.
1: I partits durant... Això, amb el partit en joc, no tant.
3: Això tantes. Mateix. L'últim que va fallar va ser el 23 de desembre del 2017.
1: Del 2017? I
3: aquest desembre, aquest desembre farà 9 anys. N'ha xutat en total a la seva carrera 23 i n'ha marcat 22.
1: Ostres.
3: De 23 xutats, només n'ha fallat un, que va ser...
1: Perquè, o sigui, va fallar el primer que va tirar.
3: Va fallar el segon.
1: El segon.
3: Havia xutat un a la Lliga Portuguesa, amb el Vitória Guimarães, el va marcar, el segon el va fallar contra el Tondela, i des de llavors són 21 xutats, els 21 els ha marcat.
1: És a dir, Rafinha, el desembre farà 9 anys, si no en falla cap, que no falla un penal amb el partit en joc.
3: Això mateix.
1: Caram.
3: I 21 seguits...
1: 21 de 21.
3: Sí, sí, sí. Marcant a tot arreu, és a dir, a la Premier amb el Leeds, a la Lliga Espanyola amb el Barça, eliminatòries per classificar-se pel Mundial amb Brasil, a la Champions, a la Copa del Rei, ha marcat a totes les competicions.
1: Doncs ara que venen partits grossos, ho dic perquè amb el Barça hi ha un cert debat si l'ha tirat Rafinha o li deixa a Lamine, que Lamine ha tirat
5: algú. Mijo, lo tienen que tirar,
1: però amb aquesta estadística...
5: Porque tiene que aprender también, hombre.
1: Però que aprengui els entrenaments, que li ensenyi Rafinha o capital. Déu-n'hi-do, la dada, des del 2017, que no falla un penal amb el partit en joc, n'ha xutat 23 a la seva carrera i n'ha marcat 22. Només n'ha fallat un i va ser el segon que va tirar. Des d'aleshores, aviat farà 9 anys, no n'ha fallat cap més. Fes, Joao, qualsevol novetat, amb tacte i delicadesa.
4: No descanso.
1: interromps la missió.
4: Estamos en un descansinho.
1: Estamos en descansinho. Òscar, una abraçada ben forta, eh? Gràcies per atendre'ns des d'Austràlia. Si cal, doncs ja tornarem a connectar. Però vaja, ja et deixem alliberat ja.
4: Ah, és hora de dormir, ja.
1: És hora de dormir.
2: No, és abraçada.
4: I ara
2: de
4: dormir.
2: Ja que estàs al Haas allí, sí. El que li volia dir és que hi ha moltes camisetes de la Minya Mal per aquí. És un animal.
1: Samarretes del teu fill. Samarretes del teu fill, eh?
4: Yeah.
2: Messi i la Minya Mal.
1: Ho dic una mica de boirina, boirina de personatges.
2: Seu guinyo.
1: No passeu bé. L'estrany és que no et passi més sovint, perquè té molt de mèrit tenir tants personatges al cap i sempre treure l'adequat.
5: Sempre estàs igual.
1: Doncs ja ho sabeu, Austràlia també triomfa la samarreta de la Minya Mal. Òscar, una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies i seguiu, continueu l'altra vegada que esteu fent.
1: I gràcies per escoltar-nos des de la distància. L'Òscar, oient del que t'hi jugues a Austràlia. Que maco que és el que t'hi jugues, la família que formem tots plegats i els oients que sou el més gran d'aquest programa. Li volia demanar una sintonia al Willy, però no sé si està preparat el Willy perquè el veig així en una posició una mica poc natural per llançar una sintonia. Willy!
6: Esto lo hago para divertirme, para divertirme,
1: para divertirme. Esto
6: lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: A veure, tornem a tenir aquí l'Albert Llimós, també el Bruno Alemany, perquè, Albert, volíem parlar, i a més ve a col·lació de tot el que està passant arrel del cas del City, de com ha anat el mercat de fitxatges un altre cop amb els equips de la Premier League venent i fitxant amb unes quantitats desorbitades si les comparem amb altres lligues, de on neix aquesta diferència de potencial econòmic de la Premier respecte a altres lligues.
7: Sí, entendre-ho bé, perquè hi ha molta diferència, no? Perquè si mires els informes, per exemple, de Deloitte sobre ingressos de grans clubs, la Premier té un paper destacadíssim, però no són les entitats que més ingressen, i en canvi són els més poderosos, com deies, a l'hora d'acudir al mercat. L'últim informe de Deloitte és de la temporada 24-25, l'últim complet. Els que més ingressen, Madrid, Barça, Bayern, PSG, i després sis anglesos seguits, de la cinquena a la desena posició, els Big Six. Després, a la part baixa, també trobes, entre els 20 primers, l'Aston Villa, el Newcastle i el West Ham. Per tant, molta presència. El Madrid, 1.185 milions, el Barça, 994, estem parlant de fa dues temporades, Bayern, 978 milions d'ingressos, PSG, 903, i després trobaves, molt per sota, Liverpool, Arsenal i City, just per sobre dels 800, el United, per exemple, 776, i el Chelsea, 578. En canvi, la Premier té una capacitat d'anar al mercat increïble. Aquest últim mercat d'estiu van gastar 4.500 milions d'euros, gairebé 6 vegades més que els equips espanyols. Els clubs anglesos fitxen el que volen, això genera inflació al mercat de traspassos que afecta la resta d'equips europeus i passa en un context de pèrdues dels clubs anglesos. Per què? Perquè les regles del joc són més permissives, hi ha més flexibilitat i les penalitzacions als equips anglesos arriben a posteriori. No tindràs, per exemple, problemes per inscriure jugadors com passa a Espanya. I això que la Premier, com dèiem, perd molts diners. S'han perdut 2.700 milions d'euros en quatre temporades.
1: 2.700 en quatre temporades.
7: Ho explica molt bé sempre els articles de Sue Rumble, que és una pàgina increïble que analitza molt bé el futbol anglès i les seves finances. Això són 700 milions de pèrdues anuals. Tot i això, com que tenen més flexibilitat a l'hora de les regles del joc, fitxen pràcticament el que volen. De fet, Javier Tebas sempre hi ha insistit, juguen amb regles diferents i això perjudica els clubs espanyols.
8: La Premier League, junto con la segunda, la Championship, pierde el volumen de más de 2.000 millones de euros. Cuando se pierde dinero, alguien lo tiene que pagar. Y lo puedes pagar con más deuda, alargando la deuda, con aportaciones de los accionistas o dejando de pagar, y eso se está generando un problema.
7: De fet, ho dèiem abans, pèrdues. El City, la 24-25, perd diners. El Manchester City, l'Arsenal, perd diners. El United perd diners. El Tottenham perd molts diners. El Chelsea va perdre una brutalitat de diners. Tots els equips, menys dos, de la Premier League van estar per sobre dels 200 milions d'ingressos a la temporada aquesta que teníem les últimes dades, de la 24-25, gràcies sobretot a un repartiment de drets de televisió molt equitatiu i quantiós. A Espanya, per posar-ho en relació, només el Madrid, el Barça i l'Atlético van superar els 200 milions i el Betis els va fregar aquella temporada. Per tant, la diferència és abismal. 18 equips vers 3-4 equips que ho fan a Espanya. A més, 6 equips estan per sobre dels ingressos de 200 milions anuals només per drets de televisió. Clar, això és moltíssims diners, però no ho expliquen tot. De fet, en aquesta pàgina, el Swiss Ramble, hi ha un article sobre el Manchester United recent que explica com aquest estiu han comprat per 222 milions, han venut pràcticament per res, no han fet vendes, però l'impacte dels traspassos només comptabilitza en 36 milions. Per què? I ho explicarem tot seguit. Pel tema de les amortitzacions. Fitxen molt, però com que ho poden amortitzar en molts anys, pràcticament l'impacte és nul. Per entendre... tot això, hem parlat amb el John Sindreu, és editor d'Economia Global de Reuters, explica que sobretot la Premier té un sistema molt més flexible que intenta no perjudicar els equips i fer-los menys competitius. Fins fa ben poc podien posar partides per adequar els números a conveniència i dedicar més diners a la plantilla.
9: Inversions en planter, en futbol femení i en estadis, tot el que està fent el Barça ara, no? Que li resta d'aquest límit del cost de la plantilla esportiva, tot això... Et beneficiava Anglaterra, o fins i tot encara ara et beneficia. Per tant, molta més flexibilitat. A més d'això, és un sistema que et podia dur a perdre punts si te'ls saltaves, però sempre després, és a dir, no venia a la Lliga i no et deixava registrar un jugador. Per què? Home, doncs perquè és una animalada.
7: És una animalada, diu Sindreu, que posa un exemple. Parlant precisament d'un equip espanyol, Getafe de Bordalàs, que la temporada passada va haver de cedir un dels seus millors jugadors, Uche, per complir amb les limitacions fixades per Tebas. A la Premier això seria impossible.
9: El que la Premier sobretot no vol és que hi hagi el que se'n diu aquests efectes penya-segat. No? L'efecte penya-segat volem dir que hi ha un moment en què si tu estàs atrapat per al fair play, acabes prenent decisions que a la llarga són pitjors per les teves finances. Pensem, per exemple, la famosa cessió de que el Getafe va fer de Uche la temporada passada al Crystal Palace, el van enviar cap allà, després ja l'han recuperat, per intentar ajustar el fair play que tenien, no? Però, clar, a la llarga això és pitjor pel Getafe.
7: Mirada de llarg termini, per tant, a la Premier, que aquest novembre... passat va canviar les regles del joc per intentar-les adequar al que fixa la UEFA, que és molt més restrictiva, i també perquè durant els últims anys s'havien vist coses, podríem dir, que peculiars o estranyes, com per exemple amortitzar un fitxatge en 8 temporades per pagar menys cada temporada pel jugador. Com per exemple el Chelsea. Aquest exemple és força curiós. L'any 2022, Todd Boehly, empresari americà, va comprar les accions a Roman Abramovich. Ara, el 2026, ja se les va vendre. Doncs bé, aquella mateixa temporada, la 22-23, per complir amb el fair play financer, va vendre dos hotels continus a Stamford Bridge a una de les empreses del mateix Todd Boehly per 90 milions. I l'any següent va vendre els filials i l'equip femení per 238 milions a un consorci dels propis inversors del Chelsea. Com deia, les regles, això sí, han canviat. Abans hi havia les normes de rendibilitat i sostenibilitat, el que es coneixia com PCR. Estava permès tenir pèrdues de 120 milions en 3 anys, però la trampa era que no incloïen totes les despeses. Partides com d'infraestructura, de futbol femení, futbol base, podien quedar fora i no comptabilitzar-se. Això donava més marge per destinar al cost de la plantilla i hi havia, com dèiem abans, i ho escoltàvem del Sindreu, una penalització a posteriori de punts. L'Everton, per exemple, es va saltar la normativa, va rebre 10 punts de reducció per tenir més despesa en aquest triani i després va quedar rebaixat a 6. Ara la normativa és diferent. És el SCR, regles de cost de plantilla. Limiten la despesa dels clubs en la primera plantilla, comptant també amortitzacions dels fitxatges que es fan i els salaris, al 85% dels ingressos futbolístics. Això és el llindar verd. Després hi ha un llindar vermell fixat en el 115%, o sigui, tens un 30% més de marge. Si estàs per sota d'aquest 85%, no hi ha problemes. Si estàs entre el 85 i el 115, multes irrisòries. En canvi, si superes aquest llindar vermell, aquest 115%, hi pot haver una sanció de punts. Un element important que apunta Sindreu: la quantitat del traspàs sempre té menys impacte que el salari dels futbolistes. Un exemple, tu pots amortitzar el fitxatge en els anys de duració del contracte, sí. Per tant, si et costa 80 i signes per 4 anys, tu et dona 20 milions, no, per temporada, això també passa a Espanya, sí. Però després a la Premier la diferència és que tu també pots vendre i llavors ho imputes de cop. I a la Premier es ven molt.
9: Com és això? Doncs això en part és perquè estan pagant menys en sous. És una elecció que fan a la Premier... per diversos motius. Un és que, com dic, hi ha més calés i, per tant, hi ha més inflació i, per tant, es tendeix a pagar traspassos més alts i una vegada els has pagat tens menys espai financer per pagar els jugadors.
7: Per tant, segons Sindreu, el que es fa a la Premier és, sí, es gasta molt en traspassos, van molt al mercat, però després amb els salaris compensen una mica això i, per tant, molta d'aquesta capacitat va destinada a comprar i vendre futbolistes entre els mateixos equips de la Premier. I posa un exemple per veure la magnitud del que és un equip de la taula mitja o mitja baixa de la Premier, com és el Brentford, amb un equip de la part alta de la Lliga Espanyola, com pot ser la Real Societat. Parla de l'exemple de Mamadou Sangare, va costar 40 milions, i això fa que hi ha molts traspassos entre equips, no es devaluen i després es poden vendre. És un exemple força flagrant del que passa a la Premier.
9: Un jugador com el, no sé, com el, per exemple, el Mamadou Sangare per 40 pals, no? Que és el que han fet, fitxes el Mamadou Sangare per 40 milions de lliures o d'euros, tu el podràs vendre per una quantitat, doncs, encara que no et surti del fitxatge i es devaluï, doncs potser el vens per la meitat. Si tu, al cap d'un any, d'aquests 40 milions, n'has amortitzat, posem 10, doncs ja no hi perds tant diners.
7: Per entendre-ho, què fa la Premier? Fitxa molt, sí, però és que després aquests futbolistes, si no funcionen, els venen també per quantitats molt altes. Sí. Hi ha un mercat intern molt fort i hi ha un mercat que després deriva a la resta d'equips europeus perquè hi ha una inflació total del mercat de fitxatges a nivell europeu. I un actor, o un engranatge més d'aquest panorama, d'aquest univers de fitxatges de la Premier, també els inversors que hi ha darrere els clubs, i això també ho diu Sindreu. Hi ha molts inversors molt importants que no van a guanyar diners perquè no es guanya diners amb el futbol, ho hem vist, hi ha pèrdues, però què fan? Quan venen el club ha pujat de valor perquè els ingressos de la Premier van creixent. Per tant, com fan negoci? No passen el dia a dia, que no hi ha benefici, tot i que els Glazer ho van poder fer en el United en una època en què no es guanyava títols. Però sí que després, quan es desprenen del club, en canvi, guanyen moltíssims diners.
1: El club, amb la inversió que han fet i amb els ingressos televisius, guanya valor i això és el que els permet fer el negoci i no dependre tant de si inverteixen més o menys. I hem vist molts casos, Bruno, de jugadors que no han rendit i de sobte aquest estiu han sigut traspassats per unes milionades, però al final és el que explica tot el que ha detallat l'Albert Llimós en aquest informe exhaustiu, el diferencial de la Premier respecte a altres campionats.
3: Sí, per exemple, per posar-ho en exemples i en jugadors que la gent conegui, Savinho, quan fitxa pel Manchester City, havia fet una grandíssima temporada al Girona, semblava un jugador d'elit absolut. El Manchester City en cap moment ha estat titular indiscutible, en cap moment ha demostrat aquest nivell i, en canvi, l'ha pogut traspassar, és una cessió amb opció de compra obligatòria pel Tottenham, per molta més pasta, molts més diners del que el van fitxar. Si en cap moment ha estat titular, si en cap moment s'ha revaloritzat, t'està parlant una mica del que diu el Llimós d'aquests tejemanejes que tenen pròpiament entre clubs per intercanviar-se jugadors i inflar els preus dels futbolistes.
1: I això al final acaba repercutint també en les altres lligues que, doncs, veuen que se'ls importen jugadors d'aquí cap allà i no pots competir amb ells i que intentes anar a fitxar allà i costa treure'ls d'aquell mercat. Gràcies, Albert.
7: A vosaltres.
1: Aquest informe que podreu recuperar, evidentment, a les nostres xarxes socials.
0: Home, jo és que, mira, és tal el mal de cap que crec que prefereixo anar a córrer i tot.
3: A córrer?
0: Home, i més si és la cursa de Mercabarna, que el diumenge 18 d'octubre se celebra la setena cursa de Mercabarna i és una jornada per tota la família que recorre el mercat amb dos circuits. 5 quilòmetres i 10 quilòmetres. Jo faré la de 5, si de cas. Amb tallers hi haurà botifarrada sardinada, que aquí és on volia anar. És una botifarrada sardinada, solidària, en favor d'obertament, i amb bossa per corredors amb aliments frescos! Borsa!
1: Borsa!
0: Què més voleu? Què més voleu?
1: Doncs mira, jo volia que Ancelotti li donés descans a Rafinha. I el meu desig s'acaba de fer realitat. Rafinha ha estat substituït al descans, confiem que no hi hagi cap contratemps i creiem que formi part de la decisió tàctica de seguida, si hi hagués algun contratemps ja ho sabria, però vaja, ha jugat la mitja part, ha marcat el gol de penal i Carleto...
3: És l'únic que ha canviat, vull dir res, però...
0: Bueno, què? Ara no dic que serà tanto, que només ha jugat 140 minuts i...
1: Hendriki ha entrat 2-2, començarà la segona part, si no ha començat ja.
3: Sí, ho ha fet.
1: I Rafinha no juga. Tant... Si és per descans, ho celebrem. Ja havia jugat tot el partit de primeria, doncs ara vull que descansi.
0: Està tot molt bo.
1: Per cert, que ara a 2:15 començaran a programació especial a la cadena SER. Avancem l'emissió de l'hora 14 amb el Javier Casal per seguir, doncs, la roda de premsa de l'aprovació del decret de la vivenda que s'estava debatent avui al Congrés dels Diputats Espanyols. Per tant, això farà que el Que t'hi jugues la darrera mitja hora ens podeu seguir a través de les xarxes socials sense cap mena problema i també a través de les emissores de SER Catalunya. però a la cadena SER, aquest especial de l'hora 14 amb Javier Casal, amb aquest decret de la vivenda i aquesta roda de,
10: claro, está muy bien, eh?
1: De premsa. Queda alguna cosa per dir? O
10: jo que li far, eh? No, tutto bene. Bueno, sí, si vuole, podemos hablar del restaurante. Perquè a Brasil, fíjate si nos agrada lo brasileño, que fins i tot, que si la caprera és bona,
1: oh, bé,
10: si la caprera és bona, abbiamo di parlare de la caprera, el millor, que claro, li he donato tempo al Rafinha perché pugui anar a la caprera, és lo normale, lo normale, lo que abbiamo di fare. Pertanto, està a diputazione 239, fins i tot, a Brasil me diuen... restaurant argentino era bono, eh?
1: Però com de bo de ser un restaurant argentí com perquè el recomani el seleccionador brasileño?
10: Claro, brasileño. Carletto mismo. Carletto mismo una persona, eh? Abbiamo la diputazione 239, la passione per la carne e il fuoco, potete riservare per Google Maps o trucando al 93 878 3230. 93 878 3230, claro, la Cabrera, Barcelona.
1: La Cabrera, gràcies Carletto per Andiamo. Haver canviat a Rafinha i donar-li una miqueta de descans. Fem una pausa i seguim endavant a la cadena SER amb l'especial de l'hora 14, a les emissores de SER Catalunya amb la recta final del Què t'hi jugues. Fins ara.
11: Què t'hi jugues?
12: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Busques feina? Busques talent?
13: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
12: Informa't a gctplus.com.
14: Segona, divendres.
15: De què va la teva història?
16: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
12: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
17: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
18: Cadena SER i SER Catalunya. El so.

0: Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda.
0: Aquest estiu has petat moltíssim amb aquest tema que està sonant, que és Et prometo. Com l'has rebut, aquest èxit?
1: Molt agraït l'he rebut. L'he rebut superagraït perquè per mi el fet de poder fer el que m'agrada, poder-ho fer d'una manera tan sincera i amb una carta que potser no era la més lògica per fer un hit, com si diguéssim, i que funcionés d'aquesta manera, per mi és un regal, estic agraïdíssim.
0: Ha de ser la pera que una cançó la crees per una emoció molt concreta que et passa en un moment i connecta amb tantíssima gent.
1: Sí, crec que la honestitat i el parlar del cor és bastant inevitable que hi hagi moltíssima gent, al final tots som humans i podem ser tots fills d'una mateixa generació i sentim de la mateixa manera, llavors l'amor és universal i si em passa a mi et passarà a tu i et passarà a qualsevol persona. Si ho escric sincerament, pot connectar i això és maco.
0: És evident que aquesta cançó ja no és teva. Una vegada l'has publicada, és de cadascú que l'escolta i se la fa seva.
1: Sí, totalment.
0: Però tu per què la vas crear?
1: Aquesta cançó té un origen bastant més pràctic. O sigui, jo la vaig escriure perquè en aquell moment jo treballava com a compositor per altres grups, altres artistes, i entre ells hi havia Portobello. Portobello és un grup que era superguai, bueno, i que és superguai, però que en el seu moment estava funcionant molt, i em van demanar lletres i cançons. I jo sempre he pensat, he sigut sempre molt fill de música catalana i de molt públic de música catalana, i a mi em mancava sempre la balada de turno, la cançó que fos d'acord directament. Crec que som una gent molt romàntica que no, potser no optem sempre de primeres per utilitzar aquest idioma, aquest parlar tan directament d'emocions, se'ns fa una mica dolç, potser.
0: O potser també tenim por que se'ns estigmatitzi,
1: clar,
0: no?
1: Clar, totalment.
0: Això és nyonyo.
1: Ah, exacte. I jo n'he tingut molt d'aquesta por i tota la vida he estat com tenint molt reparo, no, en això, però al final, justament, suposo que algú m'està volent dir alguna cosa, perquè quan estic fent el que em surt d'aquí, de veritat, del cor, és quan està funcionant. Llavors, bravo, quina sort.
0: Sí, tu aquesta cançó no la vas escriure per tu.
1: La vaig fer per ells, perdona, m'he gata que mitja. Sí, la vaig fer per ells i ells la van treure amb una producció diferent. De fet, està por ahí, és et prometo, del disc de la Llei Universal de Portobello. És més tipus reggae, més amb trompetes i tal.
0: La van desromantitzar.
1: Bueno, la van fer d'una altra manera. En el moment en què en aquell moment es pensava la gent que s'entenia l'amor a Catalunya, que era les trompetites. I, bueno, van subestimar la gent de Catalunya. No ells, no vull dir Portobello, vull dir en general la indústria estava subestimant el que la gent pogués connectar amb una cosa més de veritat i senzilla i nua. Llavors, aquell moment va funcionar, la cançó més o menys i tal, però no tant com ara, que ha sigut com... Que guai. O sigui, la gent també ja ha connectat amb la cruesa de la cançó.
0: Si tu la vas agafar, després hi vas dir, ara la vull fer jo, la meva manera, com jo crec que s'hauria de fer.
1: Clar, que és com la vaig escriure en el seu moment, que era una maqueta de GarageBand amb el telèfon, on era piano, una miqueta de corda, i la veu dient la lletra que havia de ser.
0: I ara, a més de ser un superhit, Et prometo, també és una mena de carta de presentació del teu segon àlbum, que és el Disco de Cristal, que es va publicar fa 4 dies,
1: fa 4
0: literalment.
1: Dies, sí.
0: Què tal la rebuda del Disco de Cristal?
1: Increïble. O sigui, insisteixo, igual que també parlant de Et prometo, és una proposta no agosarada, però és una proposta com a mínim diferent, perquè és molt honesta, molt sincera, molt plena i molt...
0: Venim de Disco d'Oro, eh?
1: Venim de Disco d'Oro.
0: Cuidao, eh?
1: Anem al de Disco,
0: que va ser el teu primer àlbum.
1: Clar. Ara ja és aquest que és més transparent. No, però, hòstia, que res més treure'l ja. Mateix estem sumant una sumada de 4 milions de reproduccions, una cosa així. És una locura. Estic molt content, estic molt feliç.
0: Com a àlbum és conceptual? Hi ha elements en comú en totes les cançons o cadascuna és de son pare i de sa mare?
1: La part conceptual d'això és que l'escriu la mateixa persona i que al final vulguis o no, per molt que visquis coses diferents, les vius del mateix prisma i al final el megàfon que està parlant és el mateix. Llavors aquest suposo que és el punt comú entre totes i que suposo que la manera d'escriure, la manera de les lletres, el que la producció també estigui feta, la faig a casa, la faig jo sol, el fet de que sigui tot tan propi és el seu punt conceptual, perquè la resta, com a qualsevol persona, ens passen 50.000 coses i escriu de 50.000 coses. Però sóc jo qui ho fa, llavors aquest és el punt conceptual.
0: El concepte de cristal, doncs em venia aquest punt de fragilitat.
1: Sí, m'he trobat en això. Crec que ara estic en aquest punt per algun motiu.
0: Pel que sigui.
1: Sí, pel que sigui, ara em trobo amb moltes característiques particulars del vidre, i en les cançons es veia reflectir sense que jo ho fes aposta. Senzillament vaig mirar des de lluny i vaig dir, hòstia, aquí ja estem dibuixant un vidre aquí, saps? I és el Disco de Cristal per això.
0: I parlant de pares i mares, clar, Ivan, tu vens d'una família de músics per tot arreu. El teu germà ho és, el Miquel. La teva mare és la cantant.
1: Sí, tant. Mavi Vidal. Però ma mare també, sí, evidentment, és cantant, és corista i tal.
0: Va ser corista d'Isabel Pantoja.
1: Ni més ni menys, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. I ton pare és el Miquel Herzog, músic de bandes com Cadillac, com La Dècada Prodigiosa, creador del superhit El Tractor Amarillo, i el rius, t'haurem dit mil vegades.
1: Increïble.
0: Van a Eurovisió, també.
1: Exacte.
0: Que van a l'any que vas néixer tu.
1: Exacte.
0: El 98.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Quan tu treus un disc, compons una cançó, és el teu primer frontó? O sigui, els asseus i dius, anem a escoltar-nos.
1: Sí.
0: I em dieu.
1: Clar, i de fet ja no és quan l'acabo, és quan l'estic escrivint. O sigui, ells són presents sempre en tot el procés de creació i de tot. O sigui, la meva família estem superunits, super, super, superunits. Som com un clan, no?, els quatre. I evidentment que jo rebo moltíssim les seves crítiques amb molt de respecte, perquè els respecto molt com a músics, com a persones, i també respecten moltíssim molt a mi com a músic, també. I és una relació molt maca en aquest aspecte. O sigui, ens escoltem, ens respectem molt i, evidentment, que m'emporto molta crítica.
0: Clar, però tants caps, tants barrets. Vull dir, també tens moltes opinions que cadascú diu, a mi m'agrada això, doncs a mi no m'agrada.
1: Clar,
0: doncs...
1: però al final crec que el gust es desenvolupa quan vas creixent d'una manera molt natural, i vulguis o no, el meu desenvolupament com a músic i el meu criteri està molt basat en casa meva. I casa meva és la mateixa que la de mon pare i la de ma mare.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del músic Ivan Herzog.
2: Benvinguts al llarg viatge. A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb

0: encetem el Llavis de Memòria de l'Ivan Herzog amb Benvinguts, de Charango, que és una cançó publicada l'any 2012, que de fet és la que obre el seu primer disc, el seu disc debut, el Benvinguts, al Llarg Viatge. Per tant, Ivan, podem afirmar que el teu Llapis de Memòria hem trobat la primeríssima cançó de Charango.
1: Sí, bueno, la primeríssima, de fet, no, perquè primer he de dir una cosa, jo totes les cançons, jo escolto sempre la música per discos, llavors ha sigut bàsicament trobar una cançó de cada disc, però per mi...
0: Tu ets el que encara escolta música per discos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, aquest per l'àlbum, 100%, però m'agrada molt, em sembla que és, o sigui, em sembla, no sé, sempre ho he...
0: Però ara vivim en l'auge del single.
1: Totalment, però mira, precisament en aquest tema, que és el tema en concepte Charango, és on es feia moltíssima apologia d'això. Me recordo que en aquella època el que feien els grups era et regalaven el disc per xarxes, a la seva pàgina web et donaven el disc per descarregar-lo a canvi d'un compartir-ho al Facebook, saps? I te'l podies descarregar. Llavors tu, com a fan i públic d'aquest tipus de grups, et posaven el disc de memòria a la teva llista del mòbil descarregat i te'ls aprenies per anar al concert. Llavors això era, funcionava molt per discos. Crec que d'aquí em ve el començar a escoltar la música per discos.
0: I això encara funciona així?
1: No, bueno, ara tens Spotify i tot això i tal, però jo segueixo escoltant per discos, evidentment. O sigui, en plan, per ordre. En el cas de Charango, aquesta és la primera, però Charango encara així, jo recordo que escoltava cançons d'abans. Hi havia una cançó que es deia...
0: Una maqueta.
1: Sí,
0: una...
1: sí, hi havia maquetes que trobaves por ahí parlares, saps? Aquestes mogudes de... Sí, sí.
0: Ostres.
1: Aquest rotllo.
0: Tema de prehistòria,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, hi havia cançons d'aquí d'Absalona, hi havia unes cançons així super... Sí, sí, nits amb Charango, aquestes coses, sí, sí, hi havia més temes abans. Però Charango per mi va marcar el començament de la meva immersió en la música catalana, que va durar com 6 anys o 7 de immersió total. Jo sabia tota la música que estava sonant a Catalunya, tots els discos encès, o sigui, des del grup més petit al més gran.
0: O sigui, tu connectes amb aquest estil de música.
1: Moltíssim.
0: Que això és 2012, tu tens 14 anyets.
1: Clar, en aquell moment, exacte, sí. I connecto, i connecto con todo, i tot el dia festivals per allà per abajo, i punta pa, jo era un perroflauta que flipes, jo era un perrofla. Sí, sí, ja, molt orgull, ja he sigut sempre un perrofla, sí, sí.
0: Quan tu tenies 13-14 anyets, en aquesta època que estàs a segon d'ESO, tu tenies claríssim que et dedicaries professionalment a la música?
1: Tota la vida. Tota la vida, o com a mínim que és el que volia fer. O sigui, el que volia fer, la meva idea és aquesta. Jo em vull dedicar a la música, és el que vull fer tota l'estona, i si m'hi puc fer un viure d'això, doncs perfecte. Però sempre ho he sabut, no he sabut que ho aconseguiria, però sempre ho he volgut.
0: Tu sabies que ho intentaries?
1: Sí, sí, que no tinc cap plan B, o sigui, que és aquest.
0: Que és el que dèiem també, a casa teva tenies també persones que et podien dir les meravelles que té la música,
1: sí.
0: I també la part més nociva que també la, sí, té l'ofici.
1: Sí, totalment, sí, sí, o sigui, a casa meva bàsicament el que se m'ha fet molt és advertir del món en el que em poso, que evidentment després de viure tantíssim amb aquesta que viene el lobo, després no m'he trobat un lobo tan gran, o sigui, no és tan heavy, sobretot quan ja vens avisat, quan vas de noves no et saps de què va la moguda i t'emportes els cops que t'emportes quan arribes a una indústria, qualsevol, evidentment sembla que sigui increïble, però quan ja vens al partit no és tan fort.
0: Sí, final... el llop que et van vendre a casa era molt gran, aquell llop.
1: Bueno, clar, és el que es pot trobar ells quan no sabien el que era la indústria de la música fins que hi van arribar. El que els hauria agradat saber amb ell abans d'arribar a la indústria de la música. Jo ja he rebut sabent-ho. Llavors aquesta és la moguda. Si tu no estàs advertit, se't fa enorme. Dius, això no m'ho esperava i és enorme, però si ja t'ho esperes no és tan gran.
0: Clar, no em queda clar qui és més inconscient, ells que no ho sabien o
1: clar.
0: Tu que sí que ho sabies.
1: Bueno, al final el llop és el mateix, senzillament és com l'estàs veient i com t'arriba. Però...
0: I no hi havia pla B?
1: No, jo no l'he tingut mai, perquè sí, perquè també soc molt hedonista i jo tiro pel que m'agrada i ja està, ja veurem què en farem, saps? I a mi menjar arròs i pollastre o no menjar ni arròs ni pollastre no em fa cap por. Però, bueno, és això, jo soc un inconscient i bastant... hedonista, això, jo m'agrada fer això i sé que l'única norma per això és, si vols fer que t'agrada, com a mínim, deixa-t'hi els collons, o sigui, no he parat mai de dedicar totes les hores del món en fer això, en millorar, en poder enxamplir el meu vocabulari amb qualsevol instrument i en tot, perquè com a mínim ja que ja estic demanant alguna cosa tan fort al món, que és deixem dedicar-me que m'agrada, com a mínim jo ja estigui pagant amb un tanqui que jo m'ho curro fort.
0: I com s'afronta això als estudis, sabent que tu no aniràs per allà, que tu aniràs per una altra banda?
1: Bueno, s'afronta... Jo era molt liante.
0: S'afronta, estan castigat al passadís, suspenent, no?
1: També era molt liante, però era molt liante. Mai faltant el respecte, no m'agrada mai faltar el respecte.
0: I amb una guitarra ho hauria solucionat tot, eh?
1: I amb sarcasme, i amb comèdia, i amb... I tothom sabia cap on apuntava jo, independentment de que creguessin o no creguessin. Jo tota la vida he sigut músic, tio, tota la vida, i la gent ho veia... I ja m'han arribat a provar sabent que que no ho he fet bé, però que tu cap aquí no vas. Acaba allà l'ESO, va, tira.
0: Clar, clar, acaba saps? Això i ves a...
1: Vés-te'n, clar, que apuntes maneres, és això, és aquesta cosa, sí, sí.
0: I és amb Charango, o amb Charango, gràcies a Charango, que et converteixes, com dius tu, en una rata de festival.
1: Totalment, que flipes.
0: Però clar, tu tens 13 o 14 anys.
1: Sí.
0: No sé si pots anar a un festival amb aquesta edat.
1: No hi podia, però és que jo, o sigui, jo semblava molt gran sempre. O sigui, jo des de que tinc 13 anys ja tinc 32. O sigui, és, sempre portava la mateixa barba.
0: És aquest perfil, la gent.
1: Sí, sí, que flipes. Era bastant al tot, sempre tenia la barba i tal. I ja pilla, d'apuntar de maneres. I a més sempre anava amb un germà que era més gran que jo.
0: El Miquel.
1: Amb el Miquel, anàvem els dos, i amb els seus amics. Perquè clar, jo al meu col·le em trobava que no era el que estava de moda. Jo soc de Tarragona i tal, soc de Cambrils, i no era el que estava de moda. La majoria era, pues, en aquell moment, pues, seria més el reggaeton, suposo, i més aquest rotllo i tal. I a mi no em flipava. I clar, jo trobava als festivals un ecosistema, no? I una fauna i una flora de penya que dius, buah, això m'estava incloent en un lloc que no trobava a l'Insti. Llavors jo és igual, tenia molt orgull, arribava a l'Insti i deia, sí, sí, però no tenia ni puta idea, això és el que mola, pa. I els hi portava Charango, els hi portava la pegatina, els hi portava... Vaig començar en l'època més valenciana, amb espancat, amb totes aquestes mogudes i tal, i ells al cap d'uns anys van començar a entrar amb això. Quan ja era més guai anar a Barcelona, ja anava a les Mercès, ja començava a veure grups aquests, i oh, és increïble, jo sé, cabrón, porto 3 anys i d'això.
0: I a casa et deixaven aquests festivals, o no ho sabien?
1: Sí, que ho sabien, i tant que ho sabien, però també anava amb el Miquel, i al final... És que era molt la música, o sigui, jo tenia la meva part de que era un penjat que em fotia davant a les balles a pagar vots, i els pogos i les olles i tal, però també tenia molta part important de que segurament mig volum el tirava a la taula de so mirant què estava passant, escoltant i...
0: Si sí, no estava. Patien perquè sabien que tu estallaves a...
1: Clar, i que no he sigut mai molt fiestero jo no he sigut molt de festa, o sigui, és perquè estava molt lligat a la música, molt, molt lligat a la música, això. Saps, justament era oci nocturn, però és que és música per mi, i és el que et dic jo, després d'això, no he fet... Jo no soc fiestero, no tinc perill en això.
0: Tu anaves allà per un interès 100% musical.
1: Clar, bueno, musical i que movia molt també això, i també el moviment polític que gestionava i que s'estava movent en aquell moment, el caldo de cultiu que hi ha, que feia olor de revolució, tio, i feia olor d'una gent que a l'Insti parlava de panolis, de fer el panoli i de buah, fiesta i hulags to party, i mandàvem aquests concerts i el discurs que posava la pell de gallina a la penya era una cosa més política, més de lluita social.
0: Connectaves més amb...
1: Clar, em semblava que estava més fundat, tio, i a mi això em posava molt catxondo, tio, era molt guai.
0: Que ara ho deies, tu ets de Cambrils.
1: Sí, de Cambrils, ho devia, i orgullosíssim.
0: Clar, ara ha arribat l'hora de reivindicar aquest Cambrils, que va molt més enllà del turisme,
1: molt més.
0: Port d'Aventura. Com és el Cambrils dels cambrilencs?
1: Cambrils és aquella pausa, aquell poble de pescadors i aquella vila de cambrilencs que el que et porta, tio, a mi, o sigui, em fa riure, perquè clar, igual que quan a la gent li parles de Cambrils o de Salou, clar, és com si fos un nom únicament fet pel turisme, per les vacances, pel cachondeo i per lo que sigui, que hi ha gent, que hi ha escoles a Cambrils. Sí que hi ha molta cultura, hi ha moltes generacions que estan creixent juntes, i a més, ara mateix hi ha una cosa molt xula, que és que amb la galera, la pujada de la galera, que és a Cambrils, al setembre i tal, s'està fent, fa com 4 anys que una generació en particular està fent poble d'una manera molt identitària, que no ha passat fins ara, i cada any a la galera, que és com una festa major de Cambrils, tio, s'uneix cada any més gent i més gent i més gent, i s'està creant una cosa de tradició i d'identitat de poble que no existia tant fins ara, i és els xavals de la meva generació, que són una mica més grans ara, currant-s'ho que flipes, saps? Tant la gent del port com la gent de la vila, currant-s'ho que flipes, tio.
0: S'està fent una comunitat.
1: I és molt bonic, tio.
0: Que hi viuen més de 35.000 persones, sí, sí, a Cambrils.
1: Sí, sí, que n'hi ha, que hi som.
0: Un senyor municipi.
1: Que sí, que hi som, tio. Però clar, és el que et dic, al final tot es queda difuminat en turisme i tal, però que hi som, i és preciós, Cambrils, i és casa meva, i intentaré que ho sigui per sempre. O sigui, sí, sí.
0: Que jo em pregunto, com és que els teus pares, que crec que són els dos d'origen basc...
1: Sí. No, ma mare és catalana.
0: És catalana. Sí. Com acaben a Cambrils?
1: Doncs, a veure, ma mare és a Tivissa, un poble de Tivissa, m'encanta.
0: Que està més al sud,
1: sí,
0: no?
1: Sí, més al sud, exacte. I després està mon pare, que és de Donosti. Però clar, mon pare comença a currar... Bueno, ma mare comença amb l'orquestra de Genio Martí, rolant pel país i tal, i mon pare també està rotllat amb una banda que es diu Ébano i amb altres bandes que va fent i tal, i van fent gires i tal, i en un bolo es coneixen ells dos. Llavors, sorgió l'amor. Se'n van a Madrid a viure, que allí vivien amb ma padrina, amb la Nina... que era la Nina.
0: La Nina.
1: Clar, la Nina. I eren la Nina, mon pare i ma mare, i vivien en un pis, i aquesta és la moguda. Allí vivien a Madrid mentre anàvem fent esports, publicitat, teles, coses d'aquestes, tal, La música funcionava per mon pare, no sé què, i tal, cadascú va pel seu camí, i llavors tenen amb un germà, que el tenen a Madrid, i llavors ma tieta se'n va anar a viure a Cambrils, I ells li van dir, hòstia, anava de tant en tant per Cambrils, i això està guapo, i es van anar a la Cambrils i ja està. I jo vaig néixer a Cambrils, ja.
0: I la Nina és la teva padrina perquè és amiga
1: perquè de... és la millor amiga de mon pare, és de ma mare, és la millor amiga de ma mare.
0: I, sí, sí. Mira, no li van donar el germà gran, li van donar el petit,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte. No, no, li van donar, de fet, li van donar el gran, però al final els dos li diuen padrina, sí. Però els dos li diuen
0: padrina. I tu t'has també
1: fet la padrina, teva. És la padrina. És la padrina. Per mi padrina vol dir rínxols. Sí, sí, aquesta paraula vol dir rínxols. És automàtic, sí, sí.
0: Que vull pensar, Ivan, que la següent cançó que ara sonarà, el teu pare la va compondre per la teva mare. Ara ens ho confirmaràs o ho desmentiràs. Que soni M'estoy enamorando de ti, de Mikel Herzog.

0: Estoy enamorando de ti, de Miquel Herzog.
1: Sonant
0: el llapis de memòria del seu fill, l'Ivan Herzog, que aquesta cançó es va publicar l'any 1999, és a dir, quan tu tenies un anyet. Ens pots confirmar o desmentir que està dedicada a la Mavi o no tens ni idea?
1: No tinc ni idea. Jo sé que això és la cançó que es fotia al cotxe i que mon germà estava jo a la part darrere dient papà, pon el volum de tot el cotxe, que és un botó que apretava i canviava, potser posava, pues, jo què sé, 5 punts del volum. I era com...
0: Amb un botó només ja... 5.
1: Clar, tenies com el botó com de... Un botó que baixava com 5 punts i pujava 5 punts com per... Un moment, parlar, no sé què i tal, tornar a pujar. I era l'SRC. Veia... Pum, fuà, vam notar el cotxe i m'hi creia, uah,
0: amb aquesta ho petàveu.
1: Sí, sí, perquè era trallera, o sigui, aquesta cançó, que sigui una munyada i tal, una tralla, això, guapa, uns arreglos xulos aquí.
0: Bé, de fet, ara, abans ens deies, no?, aquesta cançó, et prometo, com la van portar a Portobello, la imagino una mica això, que és una cançó d'amor a qui li poses capes.
1: Clar, clar, 100%, és aquesta cosa. I és el que dic, venim d'això, o sigui, venim de que... De que el romanticisme no treu la intensitat i no treu la força, com si diguéssim. Jo sempre ho he viscut molt junt, això, a nivell musical. El portar l'amor amb força, tio, i amb tralla i amb bon ganes de somriure i de treure.
0: Sí, heu mamat música des del primer dia.
1: Sempre.
0: També té això, no?, el teu pare posant la seva música.
1: Evidentment,
0: cotxe.
1: Com faria jo amb la meva. O sigui, 100% és testejant. Tu què tal, com ho veus? Com, saps, aquesta cosa, saps? Testejant a veure què em semblava.
0: Que, per cert, he flipat que el teu pare es diu Miquel Herzog. Herzog.
1: Sí, sí, que flipes.
0: I això?
1: Sí, sí, pues porque mis abuelos eran primos. Sí, sí.
0: Ah.
1: I jo tan normal, sí, sí. Sí, sí, sí. És veritat. Sí, sí.
0: Bueno, van ser cosí segons, també.
1: Cosí segons, sí, no, tampoc era molt més enllà, però
0: com
1: sí, sí.
0: Com ve aquest Herzog?
1: Herzog, és, crec que és un cognom jugador austríac. No tinc res ni de jugador ni d'austríac, però sí, sí, és jugador austríac. Jo sé que tota la vida la meva família és Herzog i ja està.
0: Tu ets net de cosins, amb mucha honra.
1: Que flipes, amb mucha
0: honra. No ets l'únic d'aquest país, eh?
1: Ja vull dir... No, home, no, que va, i portem corones i tal.
0: Els teus pares encara es dediquen a la música?
1: A nivell econòmic, no, però a nivell vital, sempre. Mon pare es dedica a una altra cosa ja, però sempre vivim per la música i segueixen fent música i seguim això, respirant
0: sí,
1: el mateix.
0: Sí, ara ho fan en petit comitè...
1: Clar, clar, però això no el portes a enganxar mai, d'això. O sigui, és el teu idioma.
0: Però va haver-hi un dia que va dir...
1: Clar, clar.
0: Ho ja deixo.
1: No. Sí, bueno, ja no tira més i això ja no... La vaca ja no es pot escanyar més. No en surt més, doncs ja està, faig una altra cosa i ja està, reinventar-se. Mon pare li agrada... És com jo, ens agrada crear, ens agrada veure fins on arribem, fins on què podem arribar a explotar i aprendre i evolucionar i fer més i més, saps, aquesta cosa quasi frenètica. I amb això doncs, te reinventes i trobes una altra manera en la que dedicar-t'hi 24 hores, una altra cosa en la que dedicar-li.
0: I sí, que ens el podem trobar a qualsevol...
1: Totalment, i serà el millor. I serà el millor, és a dir.
0: Carai, que bé parles de teu pare.
1: Home,
0: eh?
1: com meu pare no.
0: Que he llegit que hi diu que el millor llegat musical que hi ha deixat sou tu i el Miquel, els seus fills.
1: És quin orgull. Bueno, o sigui, nosaltres no podem... Ja no és que portem un testimoni que ja comencem un guadaixat ell, no. Jo sento que començo des de molt abans que ell acabés de fer. O sigui, a mi em falta... Quan vaig començar amb això, em faltava moltíssim per arribar a assolir la meitat del que estava assolint tan ràpid. Mon pare té molt talent. Mon pare té molt talent. I ell no venia de casa de músics. Ell no venia d'aquest idioma que es parlés, ell senzillament per intuïció i per instint entenia coses que a qualsevol altra persona li costa molt entendre. A mi m'ha costat moltíssim entendre. Ell té un tempo que és una locura i té una creativitat i una musicalitat que a dia d'avui penso, caron, jo sé d'on ve la meva perquè ve de l'escola i ve de casa i tal. La teva d'on surt, tio? O sigui, ets un monstre, és brutal.
0: No, tot ve per les dues bandes. Després tenim a la Mavi.
1: Però clar, ma mare és una locura. És que ma mare... Tio, avui en plan...
0: És el lloc, massa, és el lloc del moment.
1: Estic molt orgullós, tio, jo estic molt orgullós de meus pares, moltíssim. Ma mare és increïble, o sigui, la oïda que té ma mare per fer veus, per fer harmonies...
0: És més executora, ella, musicalment.
1: Els dos són molt executors, els dos són molt executors. Mon pare també tenia part creativa, però els dos tenen una sensibilitat molt totxa per la música. I clar, i posar-la en comú és una fusió increïble, la dels dos. O sigui, són molt bons músics. És un orgull. Jo no me'n trobo tants de bons músics pel món, n'hi ha molts, però no, o sigui, ja en proporció a quanta gent som, no és tan fàcil. I tio, a casa en tinc dos i són l'hòstia. Saps? Res, mon germà, joder.
0: I Ivan, què sabem de la Pantoja? Molt actua amb ella.
1: Jo,
0: no, no has preguntat mai què tal jo... això de fer concerts, els concerts de la Pantoja.
1: Clar, eren increïbles.
0: Eren increïbles i llargs.
1: Perdona, i ho són. És que justament ara el bateria que ve amb mi ara amb alguns vols, que és el Ramon Aragall, que és un íntim i meu i és meravellós, justament fa poc va tocar amb la Pantoja, un bolo a les Palmes, i es veu que és increïble. Diu que és el bolo més complicat, però més guapo i més heavy, perquè a més va amb banda i va amb orquestra. I és,
0: són
1: és
0: molta gent.
1: Molta. I és, tio, va posar un moment un vídeo de prova de so amb tota l'orquestra tocant, amb els coros i tal, i era de gallina de piel, o sigui, increïble, sí, sí.
0: que abans ho dèiem, no? Que el teu pare ha compost moltes cançons per ell, després per músics com Ricky Martin.
1: Sí, que flipes.
0: També la d'Eurovisió, amb la que va anar l'any 98.
1: Sí, sí.
0: El Tractor Amarillo, cançó que a tots els nens d'aquella generació ens encantava. I jo em pregunto, a tu o al teu germà, que sou músics, us ha regalat alguna cançó? De dir, mira, tenia això al calaix?
1: Entenia, a veure, també s'ha de dir que des de que jo no recordo com vaig començar, però jo sé que des de tota la vida em sé totes les cançons de mon pare, me les sé totes perquè m'agraden molt. Llavors, no és que li quedessin cançons al tintero, però també és veritat que jo vaig començar a escriure molt ràpid, sobretot més que escriure, a saber que a mi el que em flipa és crear, composar, més que executar, a mi el que em flipa és crear. Llavors, no és que era una des de la seva música ni molt menys, però ja la tenia com a base per seguir escrivint jo.
0: Ara arribarem a aquest temazo italià. Però tu quin any comences a compondre?
1: Jo quan tenia 14-15 anys. 14-15 anys vaig començar.
0: Sí, aquesta època, quan comences amb xarango.
1: Sí, era aquesta cosa. Però clar, començo amb xarango, però el que em sortia venia més de la part més latina, més Camila, més Sin Bandera, més baladista, pianista, saps? Aquesta cosa.
0: Que a casa es comparteixen els instruments o cadascú té els seus i no es poden tocar?
1: A casa és un parc d'atraccions de joguines, que són els instruments. O sigui, aquí tothom toca el que vulgui, tens aquí instruments i... Vamos, però no és que no hi ha res que sigui d'algun particular, tot es comparteix, sempre ha sigut així.
0: Ni el productor, no? Que també es comparteix, que és el Tullio Tonelli.
1: Tullio Tonelli, sí.
0: Que em sembla que d'alguna manera té a veure amb aquesta cançó que està sonant ara mateix de fons, que és, aviam si ho diem bé, això, que és

0: Perdó.
1: No, no, estaves aquí, a més estaves fent gestualitats.
0: Clar, estava, no, estava marcant-li justament, que és que està el Ramon Montaner d'allí, estic veient, i clar, ell és baixista, és un baixista que flipes, i estava dient, tio, cata aquest baix, perquè el guapo d'aquesta cançó és que el baix, a l'estrofa, està com 16 compassos, que no para de baixar, diatònicament, no para de baixar.
1: Aquí estem mirant una cosa molt tècnica de músics.
0: Bueno,
1: no?
0: pot ser, fotem una explicada ràpida harmònica, que és que baixa constantment, i el que fa és que converteix els acords en diferents inversions perquè la roda d'acords sigui bastant senzilla però el baix sigui consecutiu perquè no pari de baixar. I quan arriba Estribillo fa el mateix, però pujant. I no te n'adones, sembla una línia superconsecutiva, però els acords estan fent que el baix no estigui mai en la tònica, estigui fent un altre grau, però no pari de pujar i és molt guapo. Llavors, aquell que mola és que fa un falset i puja cap a dalt i és molt xulo.
1: Si en algun moment mentre estem xerrant vols que la tornem a aixecar, només ho has de dir. Sí, però estàs a casa teva. Que aquesta te la descobreix el Tulio.
0: El Tulio. Per un moment torna a arribar a Estribillo.
1: Gràcies, sisplau.

0: tu.
1: És preciós. Bueno, continuem.
0: Perdó.
1: Fins a la següent tornada.
0: Vale.
1: No, perdó. No l'aixequem
0: més. Ja està. Perdó. Vale, Tullio Tonelli és una de les persones més importants de la meva vida. Vale? Tullio Tonelli és una persona que coneix a mon pare quan estava mon pare de director de la Postacadèmia per fer un Triunfo 1.
1: Aquí un altre vincle amb la Nina, clar.
0: Exacte.
1: És clar.
0: I el Tullio està allà... El Tullio està allà, si no podem tornar. El Tullio està allà...
1: Si no avancem,
0: no,
1: si no...
0: No, clar. Està treballant allí també, i el Tullio és el millor compositor que jo conec. És compositor de pop, evidentment, però ell té unes arrels molt de banda sonora i d'una música molt cinematogràfica, que és pell, directament. És una... És... Fuà! I llavors el Tullio i mon pare treballen en l'últim disc de mon pare, que és un disc superitalià. Allí coneixem nosaltres el Tullio, i el Tullio es transforma com si fos en un segon pare, per al Miquel i per mi. El Tullio és la persona en la que m'ensenya a mi a composar, no literal, però jo a qui m'agafo com, vamos, és la sabidoria. És cada vegada que el Tullio fa així, ell no canta, però fa així, amb quatre tecles, i plores. I jo començo a escriure per aquesta persona. El Tullio, evidentment, era molt fan del ballon i de molta música italiana, i és el que sempre deia... Cata això, i jo, bueno, no m'entra. I un dia, estava en la seva pizzeria, tenia una pizzeria, la Fenice, amb la Gavi.
1: Sí, era productor musical,
0: sí, sí.
1: I pizzaiolo, eh?
0: Sí, que flipes. Pizzaiolo, més d'aquells, però jo era un sibarit a nivell d'això, de ser tal, papa, és el millor, això, clar, és increïble, parlava així, bueno. I un dia la pizzeria va sonar el lletxedita, i quan va arribar l'estribillo, la tornada amb aquest falset a dalt, vaig dir, uf, això m'està portant. I llavors vaig començar a descobrir que era el meu balloni. Vaig tenir sort de poder anar amb el Tullio a Florència, a veure el Baglioni, que és com l'artista dels més grans d'Itàlia. I vam veure un show amb una arena al Mandela a Florència, increïble. I, bueno, Tullio, al cap de dos anys o així o tres, va marxar. Ens va anar. I jo segueixo dient que... Bueno, de fet, ho deia ell mateix, deia ell, jo no he tingut fills, però el meu hereu musical ets tu, i això és el més semblant que he tingut jo un hereu. I per mi el... Em sento feliç perquè sé que la música que faig és exactament la música que és criatura del Tullio. Ho sé, és que ho sé que és del Tullio. Perquè ho sé, perquè no sé si li agradaria, perquè no deixem d'evolucionar de maneres diferents, però jo sé que ve d'ell, 100%. I ja està, què trato?
1: Que bonic. Que el primer disc que us produeix el Tullio el fas amb el Miquel, no?
0: Sí, sí,
1: és
0: sí.
1: El Sobrevivir.
0: El disc es diu Capítulos de ti, però el 5...

0: era el sobrevivir, sí, exacte. I és un disc que i, amb el grup que dèiem, primer amb los Herzog i després Ivan i Miquel.
1: Los Herzog, que aneu a la voz.
0: A la voz, exacte. Jo tenia 16 anys, xaval. Tenia 16 anys i d'aquí vam anar cap a Llatinoamèrica amb aquest disc, que va estar superguai i tal.
1: Veu fer gira i tot, eh?
0: Sí, sí, però gira promocional, però era en plan això de que anem a donar-nos a conocer per Llatinoamèrica.
1: Sent menor.
0: Sí, sí.
1: Aquí sí que van venir els pares, no?
0: No, no, anàvem amb el Tulio.
1: Amigo.
0: Amb el Tulio, tio.
1: Quan sí, anaves sí, sí. Una mica amb sí, un tutor legal.
0: I insisteixo que 16 anys, però semblava que en tenia 34. O sigui, era un bigardo amb la cua així de vikingo, amb la barba fins
1: sí,
0: a dir...
1: Sí, però tenia 16 anys.
0: Sí, sí.
1: I
0: sí,
1: algú
0: sí.
1: T'havia de dir en algun moment. Sí, sí, Ivan, per qui sí o per qui no.
0: Totalment. Però era, qui en llama a la peta? Era aquesta cosa, saps? Era grandot, sí, sí.
1: I avui dia crec que ningú pot ocupar aquest espai del Tulio, perquè crec que ets tu el teu propi productor, ara
0: sí,
1: mateix.
0: Sí, sí, totalment, totalment. Soc jo, és el que m'ho faig, bueno, és el que dic, si tingués el Tulio seria el Tulio, però encara no el tinc, pues me basta con lo que me dejó.
1: Però quins nivells de Juan Palomismo estem parlant?
0: Perillosos. Nivells extrems i perillosos. Per la meva salut, perillosos. Ho faig tot, absolutament tot. M'encanta comptar amb ajuda i no dubto en utilitzar-la, però... també m'agrada moltíssim aprendre a fer coses i ja fa temps que vaig descobrir que la clau per fer coses és saber que ningú sap fer res, que l'única diferència entre un professional i un que no ho és que el professional ho fa i l'únic que són és hores i hores i hores i hores i evidentment la teoria és molt important, si pots accedir a ella, perfecte, però al final el que s'estudia és la ciència sempre va darrere de la realitat, llavors l'art és el mateix. Jo estic fent música, algun dia un borratxo va escriure una cançó d'una manera en particular, des de llavors va passar el temps i va ser històric i les escoles comencen a estudiar això. Comencen a estudiar cada un dia un tio borratxo. Saps? Llavors, no tinc por a ser aquest borratxo, tot i que jo no sigui el borratxo, no tinc por a ser aquest borratxo perquè soc molt conscient que primer va l'art i després va l'escola. Tot això, jo he estudiat, eh? I puc dir-ho com...
1: Home, des de ben petit al Conservatori de Cambrils.
0: Sí, a l'escola de música de Cambrils, sí, jo he estudiat sempre. Però això, que no tinc cap por en dir que és molt important estudiar, me sembla que és molt important, dit això, l'escola t'estudiarà a tu, el que faràs tu lliurement. I és això. O sigui, primer la realitat i després es teoritza.
1: Però a veure, tu escrius la cançó, evidentment, la compons, la cantes... També graves tu els instruments?
0: Sí. A vegades en el disc hi ha algun moment que no, perquè hi ha alguna bateria del Guillemau, hi ha alguna guitarra del Diego Garton...
1: Però per norma...
0: Faig jo, sí, sí.
1: Et vas gravant per pistes?
0: Sí, sí, tant i tant.
1: Després ho produeixes tu?
0: Tot.
1: Entenc que vas demanant ajut, o sigui, opinió?
0: Sí, clar, opinió i tal, però és el que dic. Pensa que jo em tiro 24 hores fent això, cada dia. Tot el rato. O sigui, jo no penjo res a Instagram i quan penjo algú molt produït, no penjo històries de dia a dia de TikToker, de mira què he fet avui, perquè el que he fet avui és estar a l'estudi. Tot el rato, sempre, tot el rato. O sigui, és a casa meva. Jo m'aixeco del llit, em faig un cafè, em poso davant de l'ordinador i...
1: I tires milles. I se't passa el dia volant, entenc.
0: Clar, clar.
1: I una vegada tenim el producte, el deixes anar o continues tu enganxant-lo?
0: M'agafo una altra cosa que crear. O sigui, decideixo que perquè s'ha de treure en algun moment, trec i agafo una altra cosa, com per exemple crear el directe, el concert.
1: Vale, això és per... Deixes volar, clar, això. Clar. O sigui, això sí que ho delegues en algú, sí. De dir, té, aquest és el producte, mou-lo com tu creguis que s'ha de moure.
0: Des de fa molt poc, sí, des de que estic amb Harley i amb Èxit, sí, abans era jo solet.
1: Abans també feies tu el procés
0: sí,
1: aquell.
0: Sí, sí, bueno, i estem parlant de vídeos, de videoclips, estem parlant de merchant, estem parlant de tot, i això m'ho faig.
1: Tot tu, eh?
0: El disseny dels cartells, el merchant digital, tot ho està fet en plan...
1: Potser t'ha anat bé, eh, aquest pas amb Harley.
0: Sí, que flipes, 100%, i vamos, respiro molt més tranquil, però clar, quan arriba a ells també arriba més feina, llavors...
1: Bueno, però pots centrar més en lo teu, no?
0: Sí, però no som... Jo vull que... O sigui, per mi el més important és el... A mi m'agrada molt pensar en el camí de consumidor, en el camí de la persona que està consumint això, i a mi m'encanta com a consumidor, quan segueixo un producte, o una persona, o un artista, el que sigui tal, trobar-me coses que no hauria de trobar-me, perquè són com easter eggs, saps? I em sento cuidat. Llavors jo, per exemple, en el disco de Cristal, pues cada tema té el seu vídeo, el seu líric vídeo. És una xorrada, però són vídeos. En comptes de la portada està el vídeo. I és una tonteria, però sé que si tu comences a escoltar la meva música, et trobes que tot està cuidat i que tot té coses, saps que això ho he fet per tu. Perquè tu disfrutis i perquè tinguis més el que agafar-te, saps? I m'agrada. Llavors... Vaig fent.
1: Ivan, ja m'ho permetràs, però t'ho he de dir. Ets un bicho raro.
2: Tengo que esconderme.
3: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de l'Ivan Herzog també hem trobat el mateix Ivan Herzog amb la cançó Bicho Raro, que és un dels temes del seu nou àlbum, el Disco de Cristal, que t'he de dir, Ivan, que aquest matí me l'escoltava i dic, a veure, quin em quedo que reflecteixi l'esperit de Disco de Cristal, i he triat aquesta. No sé si hauries fet una altra manera, una altra tria, podria haver anat cap a l'orangutan, cap al macaco, però he dit... Bueno, crec que explica bé aquesta fragilitat que jo he entès que vol explicar com un actiu i un valor, totalment. No com una cosa negativa.
1: No, totalment. Hosti, m'agrada. També penso que em sembla molt ben triat, perquè crec que aquest disc està perquè cada dia hi tries una diferent com a definitòria. Llavors aquesta em mola, evidentment, perquè bueno, el text, el que estic explicant en aquesta cançó és bastant més clar i bastant més evident, no? És directament això, fa aquesta feblesa que tenim quan anem a l'insti de ser estrany, de ser diferent, de ser una mica menys comú i convertir-ho en la fortalesa que trobes quan ets besant, que tots mataríem per ser una mica diferent, saps? I per tenir aquesta cosa, ja la tenies, però és que abans t'hi avergonyies i ja està.
0: Tu et consideres un bitxo raro?
1: Tots som estranys, tots som especials.
0: Clar, hauríem d'anar a la definició. Què vol dir ser un bitxo raro?
1: No, per mi és directament pejoratiu, però perquè em sembla una mala concepció, una mala comprensió del concepte. El concepte és que som especials, som diferents, i cadascú és de son pare i de sa mare. Però bitxo raro és quan te sents com una cosa pejorativa, el concepte de que siguis diferent. Per tant, és sensible, un insult, evidentment.
0: Sí, no, és quan no et sents especial, sinó com que et sents com bé...
1: Clar, forani, o sigui, és un... El que dic, precisament, amb... Jo aquesta cançó la relacionava molt quan fa 5 o 6 anys jo feia els meus temes i em deien productors, em deien reduce los acordes, menos acordes, más fácil, más no sé què i tal. I al cap d'uns anys, quan va funcionar amb aquests acords complexes, vaig dir, hòstia, és un pez gordo haciendo dieta per no salir-se del charco. Saps? És aquesta cosa, havia de fer dieta com per no sortir del charco. I és com, no, tio, no va d'això, tranqui, tu tira milles, fes lo teu i ja està. Que és que precisament aquesta raresa o aquesta, saps?
0: O sigui, et va intentar com acotar.
1: Clar, i ho entenc.
0: Mira, has d'estar aquí dintre, aquest és el perímetre.
1: Clar, i és això, doncs, crear coses més simples. També crec que a la indústria hi ha una tendència molt gran de subestimar la gent, el públic. Molta. Hi ha molta tendència de subestimar la penya. La penya no necessita les coses fàcils, no necessita les coses ràpides. No, la gent és gent, igual que tu que estàs dient que la gent necessita no sé què.
0: Que la gent no és tonta.
1: La gent no és tonta.
0: Que ho tenim molt clar, això.
1: Clar, tio, però és que crec que la indústria subestima moltíssim a la penya i no... La gent és gent, són persones individuals que tenen el seu criteri i que els hi poden tranquil·lament una cosa supercomplexa. I si no, que li preguntin a la Rosalia. No me jodes. Saps? O sigui, està claríssim. Llavors, no és que necessitis tu pensar que la gent és més simple. És que tu no ho estàs acceptant.
0: Però no és algú que m'està gadet.
1: Clar, no, tio. La gent necessita sentir-se identificada i trobar reptes i trobar easter eggs i trobar mogudes. La gent és gent. No pots teoritzar i generalitzar sobre ells.
0: I més en el gènere de la música.
1: Clar.
0: Perquè, esclar, la música és el que dèiem al principi. Tu fas una cançó i la rebem cadascú de nosaltres, que l'escoltem, i nosaltres decidim de què va aquesta cançó i on ens toca i on va.
1: Totalment.
0: I una altra cosa és una pel·lícula, que potser té un argument molt més tancat, però
1: totalment.
0: una cançó
1: no, és que cadascú és la seva moguda, i és el que et dic, insisteixo, la ciència va darrere del fet, i pega una hòstia una cançó que és increïble, i llavors tota la indústria va a imitar això. I llavors un que no està dins de la indústria diu, pues a mi surt dels nassos fa això, i tots van darrere. És això, llavors... Deixem d'anar de que ho sabem perquè no en tenim ni puta idea ningú, saps?
0: Que jo no sé, bitxos raros, tots ho som. Pel que he vist, el que sí que ets és intens.
1: Sí, sempre.
0: Persona intensa,
1: sí, eh? Sí, home, sí, i tant. Sempre. I ara, a molta honra, ja he fet les paus amb això, a molta honra, sí.
0: Si no, al principi no ho portaves,
1: no,
0: potser també.
1: No, però som
0: intens. Bueno, ets així, eh? Vull dir...
1: Clar, sóc així, però també és veritat que pot ser a vegades una mica invasiu, o quan jo parlo se m'obren molt els ulls i sembla que estigui... Oh,
0: perquè... Desprens molta passió, això és el que et diria jo.
1: Clar, però passió en 2 minuts està guai, quan ja estàs en mi 2 hores dius, bueno, ja, nen, estàs quieto. Saps? És una mica això. I a l'hora de fer música és una mica el mateix. Jo em controlava, feia dieta per no sortir del charco, no? I feia, hòstia, pues aquí ves més de guai, parla més així una mica, saps? No li fiquis tant de no sé què, no siguis tan intens, no cantis tant, no giris tant, no cridis tant, no trenquis la veu.
0: Si tot el dia t'estaves tu jutjant constantment i limitant.
1: Com a productor és això, jo em faig de productor. I ja arriba un punt en què dic, que em deixis en pau. Em deixis en pau, tu, jo vaig a fer milles, a qui li agradi, i a qui no, pues no. I faig tot aquest producte.
0: Jo que a vegades em falta intensitat i la tinc al meu voltant, el que penso és, hòstia, ser molt cansat també.
1: Sí.
0: Perquè tot ho vius amb aquesta efervescència
1: constant.
0: Sí,
1: constantment, però és que no ho sé fer d'una altra manera.
0: Sí, no, vull dir, és així. Sí. I suposo que aquí també entra el tema de compondre cançons.
1: Sí.
0: Que és un lloc on de cop pots anar i... depositar-ho tot.
1: Clar, clar, totalment, però no vol dir que després em quedi buit, jo segueixo igual. O sigui, vull dir, després, quan, o sigui, jo vaig a tota l'energia, començo a composar, faig uau, que tot aquí, i ara l'energia va en que mira que guapo això que he fet. O sigui, és igual de... No s'acaba.
0: És així, funciones per impulsos de... Tens una idea i vinga, guitarra o piano...
1: Totalment.
0: I vamos.
1: I pa'lante, sí, sí. Però, a veure, també et dic, funciono així, per sort, però jo el que la meva filosofia és que la musa esté bien trabajando. Jo em tiro 24 hores fent això, perquè sé que aquestes 24 durant 2 mesos potser hi ha 10 minuts útils, que m'han servit d'alguna cosa, a nivell de productivitat. Però sé que si no hagués estat 2 mesos, 24 hores fent això, no haurien aparegut aquests minuts. És exasperant i és una locura, però és l'única manera que tinc.
0: I tu compons també per altres músics. Sí. Has compost per Cepeda, Pastora Soler... Quan decideixes dir, aquesta me la quedo jo, aquesta no?
1: Bueno, jo, clar, quan arribo a Madrid, de sota se'm veu un món de que la gent necessita cançons i la gent necessita compositors i jo és el que faig. Llavors dic, uau, pues que guai, se'm necessita, pues vaig a començar a composar. Començo a composar, faig 4 pinitos i dic, bueno, pues això no és el meu i me'n vaig, perquè no... Crec que començo a valorar el que jo faig de manera genuïna, com una cosa que no fa la resta, perquè cadascú ve de casa seva i cadascú fa la música com la fa i és supergenuïna, arriben tots a Madrid, s'ajunten tots i al final tots fan el mateix. I dius, vale, és preciós, així és com evoluciona una indústria en particular, però dic, hi ha dues coses. Una, jo no vull perdre la meva identitat, ni vull perdre aquesta cosa genuïna per la que em truquen, i per altra banda tampoc vull que l'estigui fent qualsevol, perquè si tinc una cosa que val, o que com a mínim és diferent, vaig utilitzar-la jo.
0: També entenc que et dona de menjar. Vull dir, quan clar. Crees una lletra
1: sí,
0: per algú...
1: Sí, però tampoc és tant, eh? Això és un meló guapíssim, això, eh? De lo podrit que està aquesta indústria, de lo podrit que està.
0: Si el vols obrir, és a casa teva, eh?
1: M'encanta. Vale, us pareu un fai de música, ofe, perquè això vull parlar d'això, ja que estic, ja que és tardet, vaig a parlar d'això. Els compositors, l'únic que tenen és la seva creativitat i l'únic que pot generar diners és la seva obra, vale? Una persona que és compositora es dedica a aprendre, a entendre i... a tocar 50.000 pals més com la producció o els instruments o el que sigui per composar. Hi ha molts artistes, tota la vida ha sigut així, que la majoria d'artistes no escriuen, no composen i no passa absolutament res. Els artistes, n'hi ha molts que canten que flipes o que ballen que flipes o que tenen una direcció escènica, una projecció que és meravellosa, però no composen i no passa absolutament res. Tota la vida ha sigut així. Mm. Llavors, s'agafava un artista, que era molt bon artista, i s'agafaven compositors, que eren molt bons compositors. S'ajuntaven i feien... unes cançons meravelloses, uns artistes es cantaven que flipes.
0: Manuel Alejandro, Rafael.
1: El que sí, exacte. Llavors, aquesta és la moguda. Què passa? El compositor, que l'únic que té són les cançons, s'emporta, evidentment, el que genera l'autoria d'aquesta cançó, que inclús això ja està dividit entre autoria i royalties, que és dret del dret fonogràfic. Ja està repartit així, però el compositor té el seu. Què passa? Arriba un moment algú de la indústria que diu, hòstia, no sé què dir-te perquè és que el meu artista estic cuidant moltíssim la seva imatge i no m'agradaria que la gent descobrís que realment les cançons no són seves. I llavors
0: cap al to de veu d'aquesta persona ja podem
1: bueno, no,
0: una idea de...
1: el que sigui és, no, és...
0: Sí, volem enganyar a la gent i que es pensin que les cançons clar. Són dels qui no són
1: clar. Llavors el primer que fan és començar a repartir els drets d'autor entre compositor i artista. Vale? Compositor i artista es reparteixen els d'autor de la cançó, si no, no te l'agafo. I el compositor que està buscant-se la puta vida com pot a la gran ciutat on sigui, li diuen, sí, jo te l'agafo, te la faig single, però el 50% me l'emporto jo, com a mínim perquè pugui posar el nom de l'artista aquí i l'artista pugui dir,
0: és escrit
1: jo, que no l'he escrit. Això és una fase. Estem parlant dels 90, finals de 90 fins al 2010 o així. I ara arriba l'última, que és la Digivolución, Super Saiyan 3, que és la més bonica, que és quan de sobte ja necessitem que l'artista realment estigui composant. I què fan? Es queden els camps de composició, on s'ajunten 5 compositors i un artista. Perdó, tornem enrere, s'ajunta un compositor i un artista. El compositor composa la cançó, l'artista no fot un pet, evidentment, diu, hòstia, en comptes de ficar D, digues S, porfa. I llavors a partir d'aquí van els 50-50. D'una cançó sencera...
0: Et canvia una coma...
1: Clar, i ja és 50-50, llavors ell consta com a compositor. Això ja és una. I arriba l'última, que és sessions de composició. S'ajunten 5 compositors en una sala i l'artista. 5 persones que van dient, pues aquí aquesta estrofa, aquí no sé què, de sota arriba el manager i diu, pues a mi està com no me gusta i anem donant percentatges. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, tothom queda com a compositor, tu veus al final els crèdits, qui són els compositors, ja et dic jo que l'últim ha sigut l'artista, t'ho dic 100%, i el més important és aquest compositor que es passa la puta vida, que l'únic que té és una cosa que és la que té més valor, perquè el que sona a la ràdio és la cançó, que no s'emporta una merda i que s'ha de tirar el dia fent camps d'aquests i fent cançons que ja no sap ni què està fent, perquè al final acabes agafant aquest instint de jo vull col·laborar, he de fotre, perquè és que no menges. I això és el que ha passat. Llavors jo feia temps que veia venir que això funcionava així i dic, bueno, me sembla meravellós, tant de bo us podeu guanyar la vida, em sembla preciós, i jo me voy. I ja està.
0: Bé, de fet, el que estàs explicant és que s'ha... O sigui, se li ha tret la dignitat a l'ofici del compositor.
1: Totalment. I, però es consumeix igual, eh? Segueix generant igual. O sigui, el que estem consumint són cançons.
0: Sí, no, no, i que, vius, i que estàs jugant amb la seva necessitat.
1: Clar, clar, justament...
0: Què vols? Tres o res?
1: Clar, clar, doncs tres, del que té menys. Del, precisament del que pot aconseguir menys, anem a restaurar-li menys.
0: Està bé que s'expliquin aquestes coses, sí, i que les sàpiga
1: a
0: tothom.
1: A tot això, insisteixo, no m'estic fent, no estic fent carn ni estic fent sang de cap,
0: no,
1: dels compositors. Dels compositors ni molt menys. O sigui, bravo i pa'lante, xavales.
0: Que estem a punt d'acabar, Ivan, però abans falta que soni la teva cançó Antillapis, que és aquesta cançó que estem demanant a la gent, que pel, és una cançó que pel motiu que sigui li tens mania o no et sents còmode amb ella, hi ha molts motius per triar-la. Ara, la teva particularitat és que has escollit una cançó que és teva,
1: sí,
0: que és inèdita.
1: Sí.
0: Fem que soni per primera vegada a la ràdio.
1: Vale,
0: i ara...
1: però puc fer el preàmbul?
0: Perquè... Sisplau.
1: Vale. Aquesta cançó que jo la detesto és perquè és una cançó que vaig escriure com fa 3 anys i tal, 3 anys, i és una cançó que en la que m'omplo la boca de ràbia i d'ira, i jo no m'agrada fer apologia de la ràbia i de la ira, i crec que sóc una persona que intento racionalitzar-ho molt tot, i m'agrada fer apologia del que vull fer apologia, no del que em surt en algun moment en particular. I això era Foscor Pura, és una cançó que realment, literalment, em va posar malalt d'escriure-la, perquè ho sentia d'aquesta manera i és molt rancorosa. I per mi és la cançó anti, perquè no crec. No, em poso nerviós saber si l'he de treure o no l'he de treure, i això es diu No te lo mereces.
0: Aquí la teniu, primera vegada a la ràdio.
2: Te ha dado por destruir, romperlo todo porque sí, como si querer solo fuera un mandala. No sé qué sacarás de aquí.

0: Què sents ara escoltant-la? Això és una cançó que, com deies, moltes vegades t'has plantejat si incloure-la en un disc, si no, i encara no he vist la llum. Bueno, ara sí l'ha vist, però...
1: Sí, no, però aquesta manera per nosaltres ja està. No, però... O sigui, a mi em sembla un temazo, però clar, però, no, però encara així no em sembla... Hauria de treballar molt el terreny abans de treure aquesta cançó, com per explicar realment el que estic fent i per què treure-la i per què defensar-la. Una cançó que, bueno, ara no comulgo amb aquest tipus de missatge.
0: Has dit que et va posar malalt, eh?
1: Sí, sí. Home, clar, tu pensa que és una cançó que realment és molt fosca, és molt, a nivell de producció és molt fosca i molt... Buah, em dóna molta ansietat i estava treballant en mig moment d'una ruptura personal boja i 24 hores al dia amb això, amb aquest so, amb aquesta moguda vaig petar. Sí, sí.
0: Sí, clar, està dins del teu llapis de memòria, està en un calaix de moment, potser algun dia li canvies l'orquestració o el que sigui.
1: I de sobte apareixes.
0: Quin tant % de cançons que tu has compost han vist la llum?
1: El 10% de les que tinc escrites i potser el 40% de les que veureu. És a dir, hi ha moltes que... O sigui, jo cada disc nou trec cançons que vaig fer quan tenia 18 anys. Trec de noves i coses que em vaig fer d'abans.
0: Tens un cabàs ple de, de cançons.
1: Sí, sí, sí. N'hi ha que necessiten més tinta i més
0: canvi de frases. Algunes estan dormint encara, no? Clar, que potser les
1: totalment,
0: recuperes.
1: Totalment, això està guapo i tal. I que, evidentment, canvio lletres, començo a modernitzar-les, però hi ha moltes que són... Ojalà, que és una de les cançons més grans d'aquest disc. La vaig fer amb 19 anys, 20 anys. Sí, sí.
0: Ivan, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb quina cançó tanquem.
1: Vale.
0: Et poso el dilema, eh? Vale. Podem tancar la paradeta amb Naixen Primaveres, d'Espencat. Podem acabar amb Natalie, de Bruno Mars. O podem acabar amb I Lost a Friend, de Phineas.
1: Pues com que jo aniré per la menys coneguda, en aquest cas, que és la de Phineas. O sigui, necessito que escolteu a Phineas. Em sembla increïble i és gran pare dels meus discos. De jo començar a creure'm que sóc capaç de fer alguna cosa genuïna i de tenir aquest coratge de fer-ho. Phineas va ser el meu exemple amb aquest disc i vaig poder treure el disco d'oro gràcies a aquesta força, d'haver algú fent el que volia i que funcionava.
0: Tenim disco d'oro, ara tenim disco de cristal.
1: Exacte.
0: Doncs Ivan Herzog, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Un plaer ha sigut, meu.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Irene Montagut a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Phineas.
1: Moltes gràcies, Teo.
0: Gràcies a gust.
1: Mort, tios, meu.

0: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
1: Haz crecer tu negocio con los datáfonos Samar, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
2: Llévate ahora el Samar Solo Light por 19,99€ o el Samar con impresora por 69,99€ y ahórrate 100€ con Samar.
3: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en Samar. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
4: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau, Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Intel·ligència artificial, ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
7: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
6: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
7: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de les 7.
5: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: Ens ocupem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya.
16: El govern de tothom.
17: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra, vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
1: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
2: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
3: Generalitat de Catalunya.
4: El govern de tothom.
5: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Papi, posa el disc. Papi, posa el disc. Papi, posa el disc.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, la plaça Catalunya 15 anys després del 15M, amb el nostre expert en moviments socials, Jordi Mir. I després, ciència amb Salvador Massip, vòmits i dofins.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Escolteu això.
2: Y la Constitución lo que dice es que tienes derecho a una vivienda. Es que no se den ese párrafo, se lo saltan.
0: Se lo salten, el que salten aquell paràgraf, deia Mari Carmen. Se salten l'article 47 de la Constitució. Ja fa 2 anys al balcó vam començar una secció que es diu precisament article 47 i que avui realment té més sentit que mai. Ho sap bé l'antropòleg investigador Jaime Palomera, que està a punt d'arribar. Pol Valero, com estàs?
1: Bona tarda, Anna, molt bé, i tu?
0: Toca fer de Jaime Palomera.
1: És bastant complicat, això, Anna.
0: No, és important, perquè ara hem estat a la ventana d'en Francino desgranant un a un els punts dels 2 decrets aprovats pel Consell de Ministres. Són mesures que demanaven urgentment als sindicats de llogateres després que desnonessin la Mari Carmen, de 87 anys, del pis on vivia. Però a Catalunya ja teníem passes, diríem, algunes mesures que s'assemblen, no dic més, van per davant d'aquestes mesures. Tu has fet una mica la comparativa.
1: Sí, la idea és una mica parlar de com Catalunya s'ha posat les piles una mica abans amb el tema habitatge, políticament, però també segurament socialment. Ara hem parlat molt del cas de la Mari Carmen, però a mi em recorda molt el tractament mediàtic i tota la bola que ha agafat tot el que va passar amb la Casa Orsola, que va ser això el gener del 25, fa gairebé 2 anys. O sigui, la idea és que a Catalunya aquesta crisi l'estem tractant des de molt abans, i aquests decrets tenen diversos punts que aquí ja s'han regulat, o almenys s'ha plantejat com regular.
0: Per exemple,
1: la congelació de preus. La congelació de preus, els decrets recullen que els preus dels lloguers no podran ser més alts del que digui l'índex de referència del Ministeri. Això aquí a Catalunya ja ens ho coneixem.
0: Pel topall, la paraula topall és la clau, sí?
1: Des del 16 de març del 24 s'aplica un topall de preu a 140 municipis tensionats. A l'octubre es van ampliar a 271. I aquí doncs no es pot pujar més el preu del lloguer dels nous contractes, i les dades reflecteixen que ha funcionat. Els nous contractes de lloguer en zones on hi ha topall han baixat un 1,3% el preu. A Barcelona la caiguda és encara més pronunciada, d'un 4,7, això en 2 anys, des del primer trimestre del 24 al primer trimestre del 26. En canvi, a les zones on no hi ha limitació, en 2 anys els preus dels nous contractes han pujat un 9,5%.
0: Deixa'm saludar Jaime Palomera, l'home més ocupat a la capa de la Terra avui. Jaime, com estàs?
3: No, ja m'agradaria. Bé.
0: Quantes entrevistes portes avui, diguem-ho?
3: No ho sé, he perdut el compte.
0: Perquè quina era l'important per això avui? Article 47,
3: aquesta,
0: no?
3: Estava nerviós esperant, preparant aquesta, bàsicament. Totes les altres eren de foguets.
0: És que tot això que està explicant ara en Pol Valero, per exemple, ara anaves a explicar segur el tema de la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions. Fa 2 setmanes estàvem parlant de la regulació d'habitacions, que no es compleix, però sí que està regulat.
3: Sí, o sigui, en teoria, ara a Catalunya ja ho tenim regulat, efectivament, des de finals de 2025. Per tant, bueno, en principi, sí que hi havia el dubte de si es mantindria en el temps, si podia ser, com que tot és portat al Constitucional, però clar, ara tens, per la banda de l'Estat, una altra mesura. Mira, és que estic una mica, m'estic encara situant, perquè...
0: Situat, va, respira.
3: Saps què passa? Que hi ha vegades que te n'adones que poden passar anys, no?, durant anys, sembla que no passa res, i de sobte, en qüestió d'hores, passen coses d'una importància extrema per molta gent.
0: És que, mira, jo estava amb el teu llibre, amb el segrest de l'habitatge, i tu comences a la introducció, ens trobem al final d'una època. Jo pensava, això és això, no? El que està passant ara reflecteix aquest final. O sigui, tot pot canviar. No sé què en penses del decret i no sabem ni si el convalidaran ni si l'aprovaran el divendres. Però què? Com et sents? Bueno, s'ha avançat estàs ja patint per les escletxes?
3: Aviam, o sigui, quan parlava del final d'una època em referia que fa gairebé 20 anys amb la gran crisi vam entrar en un nou món i que a poc l'anem veient, i que el que està passant sobretot, i jo crec, sincerament, i em sap greu dir-ho, crec que bona part de la classe política no n'és conscient, que el que està passant és que la desigualtat se'ns està disparant i que això anirà més. Aleshores, necessites canvis profunds i necessites ambició. Jo estic bastant convençut que necessitem l'ambició que van tenir els països europeus després de la Segona Guerra Mundial, quan es reconstrueixen i creen noves societats, estats de benestar. Què passa? Que, clar, avui parlàvem amb companys vostres de la ventana que deien, ho deia el Francino, que, hosti, o un dels col·laboradors que has tingut 8 anys i de sobte en 8 dies sembla que vulguis fer-ho tot. I pots fer, però en 8 dies i amb la correlació de forces i amb els grups parlamentaris actuals, doncs s'acaben fent un conjunt de mesures d'emergència. Són mesures d'emergència.
0: Però que les havien fet, seguint amb el que deia en Pol, a Catalunya sí s'havien fet algunes mesures d'emergència. Destaquen dues, perquè així que vam que siguin... que diguis, això ja ho teníem aquí.
1: Bé, el que comentava el Jaime, la regulació del lloguer de temporada està vigent des de l'1 de gener, això de que no es pugui superar el topall de preu a les zones tensionades tampoc amb el lloguer de temporada, que és aquest lloguer de 1 a 11 mesos. A més, la llei catalana és bastant restrictiva amb què considera de temporada, per exemple, estudis, feina, o si t'has de venir a fer un tractament mèdic a Catalunya, una zona tensionada no es consideraria lloguer de temporada, és lloguer d'habitatge habitual, i després també tapa l'altre forat de la regulació del topall de preus, que era el lloguer d'habitacions. Tenies propietaris fragmentant un pis en 3 habitacions i cobrant uns preus molt alts per habitació que superaven el topall, i el que diu aquesta llei és no, les 3 habitacions sumades tampoc poden superar el límit que marca l'índex del Ministeri.
0: Tema fons voltors.
1: Aquesta és una altra cosa que aquí també Catalunya ja s'havia plantejat amb la llei de la compra especulativa. Es va aprovar a tramitar per la via ràpida aquesta llei una proposta dels comuns pactada amb el govern, després va tenir el suport d'Esquerra i la CUP. Ara, però, s'està una mica renegociant perquè el Consell de Garanties Estatutàries va emetre un informe que era bastant contundent, que era desfavorable a aquesta llei. S'està negociant, però un altre cop és una proposta que s'ha fet primer aquí a Catalunya, igual que, per exemple, el finançament per accedir a un habitatge amb interès a tipus zero.
0: Exacte, avui, aquí era el préstec emancipació.
1: Exacte, d'aquests se n'han donat 2.000, i recordo que en algun article 47 n'havíeu arribat a parlar aquests préstecs que l'Institut Català de Finances proporciona fins a un 20% del valor del pis, és l'entrada, el que no posa el banc, i això facilita al jove doncs poder pagar aquesta entrada, després tornar a la hipoteca a 30 anys, i llavors quan ja acaba de pagar la hipoteca a interès zero, torna els diners a la Generalitat, i aquest pis és molt important perquè aquest pis adquireix qualificació d'habitatge de protecció oficial amb preu limitat de manera permanent. No es pot vendre per especular, diguem, un cop tu t'has acollit a aquest préstec.
0: Per tant, conclusió. És que sembla
3: que
0: ens estiguem posant la medalla, no? Però...
3: Bueno, però un moment. Hi han coses que sí que no hi eren aquí a Catalunya.
1: Sí, sí, tant i tant.
3: O sigui, hi ha una que és la... Que hem de veure la lletra petita, eh?
0: Sí.
3: I ja l'estem mirant, però... Hi ha un tema
0: no
3: que
0: t'hem
3: és...
0: deixat avui, de totes maneres.
3: Hi ha un tema que és les pròrrogues, o sigui, la possibilitat d'acollir-se a pròrrogues, i per tant, o sigui, el que ara mateix el debat al carrer, i especialment a la plaça del Sol,
0: sí,
3: però la plaça del Sol ara representa moltíssima gent, el debat és si ens homologuem amb els francesos, amb els alemanys, i fem que el lloguer decideix ser una opció de vida insegura. És a dir, que els contractes de lloguer renovin automàticament, a no ser que el propietari necessiti el pis per si mateix o per un fill, o que el llogater incompleixi amb les seves obligacions, que faci, no?, que danyi la propietat, que impagui de manera recurrent. Però si no, el contracte es va renovant. Això seria un canvi en les regles del joc per Espanya, estat espanyol, 9 milions de persones. Hi ha 9 milions potencials d'americàrmens a Espanya. És a dir, persones que no saben si els faran fora al final de contracte malgrat estiguin pagant. Hi ha diverses demandes, però aquesta és central i per mi és la més important, perquè seria un canvi estructural. No només donaria seguretat a molta gent, que seguirà pagant uns preus molt alts de moment, però com a mínim té com aquesta garantia, sinó que, a més, si tu fas que els contractes es vagin renovant, tu envies un missatge a tots els fons d'inversió, no només amb seu a Wall Street, sinó també aquells d'aquí, i fins i tot els rendistes que tenen 3 o 4 pisos, que tenen com a negoci comprar pisos o edificis i fer fora la gent. Amb una norma així no podrien. No podrien. I, a més, he intentat explicar a tort i a dret que això és per protegir la gent que viu de lloguer, però també protegeix el petit propietari que vol recuperar el seu habitatge.
0: Clar.
3: Bueno, t'ho dic perquè entre els grups parlamentaris, en el debat entre el PSOE i Junts, o entre el govern i Junts, doncs ha costat moltíssim. Aquest tema és anatema. O sigui, hi ha la idea...
0: Això és el que va en el segon decret?
3: Sí, llavors què ha passat? Que com que... han volgut salvar algunes de les mesures posant-les en el primer decret, i aquesta, que és tan important i és de mirada llarga, ha anat al segon decret.
0: Per tant, no s'aprovarà, creus?
3: Bueno, o sigui, no ho sé, perquè ara estem en un pols. Vull dir que el carrer està fent un pols al govern i al Parlament. Ja ho veurem. Sabeu que per aquest cap de setmana sí, hi ha convocades manifestacions. Sí. Veurem. Tot sigui dit, diverses d'aquestes coses que s'han incorporat en el primer decret, fa uns dies, fa cinc dies, semblava impossible. Hi havia com un cinisme de no hi ha res a fer, hi ha un bloqueig parlamentari... Ha calgut el que ha calgut, però la mobilització de la gent i la sacsejada ha fet que els partits i els grups s'apropin més, i per això dic que hi ha coses interessants, sí. I en menciono dos només. El control, diguem-ne, evitar que en els pròxims dos anys es puguin fer augments de preus per sobre de l'índex de preus, no? Sí. En base a la inflació, per tant, això sí que seria una espècie de congelació per una part dels llogaters, i l'altre també és prorrogar els contractes mateixos. És a dir, que és una garantia. Però què passa? Que com molts decrets que s'han aprovat, té un caràcter de temporalitat. I per tant...
0: Té fins al 2030.
3: Sí, això en alguns...
1: 28 o 30.
3: Sí, depèn de quina cosa.
0: Exacte, és que...
3: Els fons voltor, per exemple, és només fins al 2028.
0: Exacte.
3: I podríem parlar també d'aquesta norma perquè, efectivament... És discutible, tal com es planteja.
1: Diries que la clau és aquesta pròrroga? Perquè el que nosaltres estàvem fent és una mica explicar com a Catalunya hem anat una mica per davant, regulant aquests anys la llista que repassàvem, però sí que és cert que això de la pròrroga diries que és el més innovador, que no s'havia fet mai i el que pot canviar més coses?
3: Com a mínim li estàs enviant un missatge a tota la gent que viu de lloguer i li estàs dient que si et volíem fer fora ja, tens dos anys més. Però per això la meva pregunta és... Per què dos anys més? És a dir, si el llogater compleix amb les seves obligacions i el propietari és un propietari de bona fe, per què no introduïm el contracte com el que existeix a França? Es va renovant, no és un contracte indefinit, simplement es va renovant cada cop que s'acaba i es renova a no ser que es compleixin unes condicions. Ara és al revés. Ara saps que no se't renova, que estàs fora de casa, a no ser que el propietari et digui que ok, pots seguir.
4: Hi ha un altre punt que aquests dies han anat apareixent mapes de qui acumula més pisos, propietats de pisos, si són empreses privades, si són grans empreses. Sobre això, del teu punt de vista, els decrets això ho solucionen? Quina seria la via? No apareix del tot això?
3: Bueno, hem de veure justament aquest punt dels fons voltor, què és exactament un
4: la
3: fons
4: definició,
3: voltor.
4: Exactament, no?
3: I jo crec que això és un problema que ve de molt lluny, ja gairebé fa 10 anys que cometem aquest error, i el primer lloc on l'hem comès és a Catalunya.
0: Perquè, perdona, els nosaltres. Fons voltors no volen dir-se mai... Diuen que ells no són fons voltors.
3: Sí,
0: comencem
3: fons
0: per
3: voltor
0: aquí.
3: És, anava a parlar del fet que la llei, jurídicament, des de fa anys, diferencia entre petit propietari i gran propietari. I és una mica estrany, perquè... El que hauria de diferenciar la llei és entre qui fa les coses bé i qui no. I si vostè no les fa bé, jo el sanciono. Per posar un exemple, i no exagero, coneixem casos de tota mena. Hi han grans tenidors que aposten pel lloguer assequible i que no, ni tan sols fan augments d'IPC als seus llogaters. I hi ha persones que tenen un habitatge en lloguer i van a tope a convertir-lo en lloguer turístic, etc. Per què la llei hauria de discriminar el gran tenidor que fa les coses bé i deixar que el petit segueixi fent això? És com si a la carretera se'ns digués que els únics que se'ls aplica el límit de velocitat són aquells que tenen supercotxazos, i a la resta, els que portem un SEAT, podem anar a la velocitat que vulguem. No, ostres, les mateixes normes per tothom per protegir-nos, no? I en aquest cas encara ho han complicat més, em temo, perquè haurem de veure exactament com es... De fet, parlen no és tant al fons, sinó al tipus de pràctica. És a dir, si compren a preu per sota de mercat, per després revendre... Com ho defineixes i després com l'administració faria per detectar això que és molt específic? Jo crec que hem de superar aquesta divisió de tractar d'una manera el gran tenidor i d'una altra el petit. El que volem és unes normes que garanteixin les bones pràctiques.
1: Llavors, en el cas de l'especulació, per limitar-la, el que s'ha de fer és regular l'ús de l'habitatge, més que no pas qui el compra, sinó l'ús que en dona?
3: Clar, mira, la mesura de les compres especulatives, aquesta que lamentablement està ara en discussió a Catalunya, aquesta mesura el que feia era dir, no és tant el tipus d'actor com el fet de tenim un mercat molt tensionat, l'habitatge és un producte escàs, i per tant, què farem? Doncs primer prioritzarem la gent que el compra per viure-hi. no és que tinguis cases, no, és que és per viure-hi. Després, en segon lloc, també prioritzarem, vostè pot tenir molts habitatges, però si és una entitat que els destinarà a lloguer assequible, social, també pot comprar-ne. O si vol destinar-lo a lloguer dintre dels, de l'índex, etc. Si vostè el que vol fer, el que diu la norma és això, si vostè el que vol fer és comprar per posar-lo per sobre de preu d'índex, no podrà. Però la qüestió no és si vostè té 10 pisos on té 0, sinó el que deies ara, Pol, que és l'ús.
1: L'ús que en dones, sí.
0: En paral·lel, aquests dos decrets que ha aprovat avui el Consell de Ministres, hem de tenir un ull posat al Parlament. Allà ha començat el debat de política general. Laura Pons, bona tarda.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Un debat en el que ella ha anunciat que el govern impulsarà la compra conjunta d'habitatge entre l'administració i particulars. Laura, explica'ns, com funcionarà això?
5: A veure, és una mesura inèdita, una fórmula inèdita, Anna, que no ha fet encara cap comunitat, però que el govern vol tirar endavant un projecte destinat a persones de més de 40 anys amb dificultats de comprar, és a dir, que no tenen prous diners per fer, per exemple, l'entrada de la hipoteca, l'entrada d'un pis. El que proposa el president és una propietat compartida durant 50 anys, l'escoltem.
6: I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat, sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50 anys sigui propietat d'un dels compradors i a la fi d'aquest període propietat de l'altre comprador.
5: I a l'acabar aquests 50 anys, la persona que ha viscut allà durant tots aquests anys, durant aquests 40 o 50 anys, podrà decidir si vendre la seva part a la Generalitat o si, del contrari, prefereix comprar l'altra meitat.
0: Aquesta és una de les mesures que ha anunciat el president. Ara li preguntarem a Jaime Palomera per la viabilitat d'aquesta fórmula. Però, Laura, el president ha anunciat dues mesures més.
5: Sí, un nou fons d'emergència habitacional per evitar casos com el de la Mari Carmen, 25 milions d'euros ampliables per frenar desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat extrema, i una altra mesura, que aquesta realment ja estava anunciada, Anna, que és l'ampliació de préstecs d'emancipació per persones de 18 a 40 anys. Són mesures per fer front a la crisi d'habitatges, així s'hi referia el president Salvador Illa.
6: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
5: Són paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, durant aquest debat de política general que ha començat aquesta tarda. El ple seguirà demà, tercer debat del president, amb la rèplica dels grups demà al matí.
0: Laura Pons, gràcies.
5: A vosaltres.
0: Una abraçada. Fórmula inèdita.
3: Lo de la compra compartida.
0: Sí,
3: sí, és
0: sembla?
3: Interessant. Bueno, és una escletxa que han trobat des del
0: just
3: govern
0: avui
3: en el Codi Civil. Bueno, suposo que ja fa un rato que l'han trobat i han esperat avui per anunciar-ho, entenc. Bueno, hem de veure què tal. També hem de llegir la lletra petita. Però, clar, o sigui, ara el que estem... Ja ho hem parlat, vam dedicar-li aquell programa on va venir la Luisa a explicar com s'havia beneficiat del préstec d'emancipació, que ara se'n poden beneficiar persones de fins a 40 anys per comprar-te un habitatge, ho has explicat abans, Pol, amb la condició que no pots especular amb aquell habitatge, té un preu regulat. I, per tant, la jugada a mi em sembla bona, perquè permets que aquell que té estalvi pugui comprar un habitatge i que no se l'endugui, doncs, un fons d'inversió, però, a més, aquest habitatge passa a ser protegit. Els habitatges protegits a perpetuïtat no tenen per què ser de lloguer, poden ser de propietat. Simplement que, quan es ven, s'ha de vendre al mateix preu que es va pagar per comprar-lo i més IPC.
0: I a la Generalitat el ven.
3: No, i aquest nou és el que es proposa ara és una cosa nova, que és els que es quedaven fora, els de més de 40, que no poden adquirir un habitatge, doncs aquesta limitació la volen salvar fent una compra entre aquesta família, aquest individu, persona, i el govern. Aleshores, la idea és que la propietat és compartida i al cap d'uns anys, normalment ja serà ja quan siguis una persona bastant gran en la vellesa, doncs pots decidir si adquireixes el que et falta o si no pots, doncs passar a mans de l'administració. És a dir, tu pots acabar els teus dies allà, no necessites tenir tots els diners que et caldria per comprar un habitatge i tenir una casa més segura, i aquesta casa hi ha una possibilitat bastant gran que acabi passant a mans de l'administració al sistema protegit. I en aquest sentit em sembla bé, ho he combinat o juntat amb el tema del préstec d'emancipació, perquè l'esperit, pel que veig, és similar, és a dir, prioritzar i ajudar a que els que comprin són els que no tenen res i fer que aquella casa, idealment, passi a un sistema de preus protegits.
0: I el fons d'emergència habitacional, per evitar casos com el de la Mari Carmen, sí, que, o com que, dos que, casos que escoltarem ara.
4: El que ha explicat sobre és que la Generalitat pugui comprar el pis, entenc, en els casos més extrems, com en el cas de la Mari Carmen, que fins i tot la Generalitat sigui la que pugui adquirir-ho. Això, si cal, en una última urgència, no ha dit en grans casos, però...
3: Haurem de veure-ho. Entenc que són diners destinats, doncs, a això, doncs, a situacions que ja s'han...
4: No?
3: Sí. Sí, que ja han arribat al pitjor escenari, tot i que... I els governs s'ho troben, tot i que hem d'actuar, sobretot, no tant en els símptomes com en l'arrel. Penseu en la Mari Carmen, no és nou per nosaltres, n'hem parlat.
0: No.
3: Però el seu cas, entre cometes, comença el 2018. I és quan algú adquireix l'habitatge per fer-la fora i fer una operació especulativa, i no és fins al 2026 que ja ens trobem en el desnonament efectiu. Doncs calen mesures, sobretot, evidentment, per atacar l'emergència, i d'això aquí en sabem molt, avui tenim convidats que ens en parlaran, però també per anar, sobretot, a l'arrel. És a dir, no volem que els jutjats s'omplin d'ordres de desnonament. Hem d'anar a la causa per evitar arribar fins aquí.
0: Espera, que m'aixeca la mà en Francisco, que ara ens explicarà la seva història.
7: No, jo vull fer una pregunta. A la PAN ens trobem ara que els fons voltors, a molta gent que les ha fotut fora, les està oferint la vivenda, el que era la seva vivenda, abans de ficar-lo fora, les està oferint la vivenda, no? I clar, molta gent es troba que diu, a mi m'interessaria tornar-la a comprar, però se l'estan oferint a preu de mercat. Quan s'han trobat molta gent que l'estan oferint a preu més baix a plataformes. Llavors, aquí podrien entrar gent que la vol tornar a comprar? Nosaltres les estem dient que no. Mm. Perquè esteu dient gent més gran de 40 a 50 anys, 90. Home, qui arriba als 90 anys?
3: Clar. Clar, aleshores, en aquests casos, hem de veure la lletra petita de la proposta que ha fet avui el govern,
7: sí.
3: Però en aquests casos entenc que l'esperit és garantir que aquesta persona pot adquirir la casa amb la col·laboració de l'administració, que sí. També hi posa diners, i bàsicament el que et garanteixes és que hi puguis viure tota la vida, no que tinguis una propietat, com que tinguis una casa segura. Però, clar, o sigui, està bé donar la possibilitat a les famílies de tenir la casa en propietat i potser deixar una herència, que és una idea que està també molt culturalment incrustada, però jo crec que aquestes mesures cap a on van és que al final aquelles cases entrin dintre d'un sistema protegit. No ens interessa seguir fomentant el model de tinc una casa que és un actiu, que el seu preu va pujant, i aleshores això a mi em beneficia, perquè si a tu et beneficia que casa teva sigui una grandíssima inversió,
0: sí.
3: La gent que no té casa, doncs es trobarà amb que no pot ser, l'habitatge per definició no pot ser més assequible.
0: Mira, Francisco, abans de donar-te pas, anem a explicar el teu cas. Àlex Calatrava, com estàs?
8: Bona tarda, Anna, què tal?
0: És que tenim aquí en Francisco Hurtado, ara li feia aquesta pregunta en Palomera, en té moltes més, explica una mica el cas de
8: Francisco Hurtado, que el tenim aquí, fa 42 anys que va comprar un pis de 60 metres quadrats al districte d'Horta-Guinardó, aquí a Barcelona. Però la crisi se'l va endur per davant. Va avalar un negoci amb el seu habitatge i el banc se'l va acabar quedant. Va demanar al banc, això sí, continuar vivint-hi amb un lloguer social. El 2016 el van signar, pel camí el van diagnosticar Alzheimer i aquest any el banc el volia fer fora.
7: Sí.
0: Sí. Com passa el banc de signar un lloguer social a voler fer-te fora del pis?
7: Bueno, em van demanar tota la paperama de si tenia
0: no passa res.
7: Quan tinc Alzheimer se me van les paraules. Bueno, m'han demanat que demostrés que era vulnerable. Ho vas demostrar. Aquí ve un altre problema. Tu vas a serveis socials i dius teniu que fer-me un informe de vulnerabilitat. No t'ho fan. Jo ho vaig fer perquè vaig anar al CAP i m'ho van fer ahir. Ho vaig presentar. Bueno, pues quan va arribar que se'n complia el pla, era el maig, em van dir que no. Sort que va haver la pròrroga aquesta de 2 anys que si enviaves el burofax i tal, i la vaig enviar.
0: O sigui, vas beneficiar del decret de pròrroga dels lloguers, jo i vas tenir 2 anys més.
7: Jo encara en aquest moment és CaixaBank, Building Center, no sé què és el que m'han donat, no ho sé si és per tornar una tensionada de 2+1, no sé si és la... No ho sé, és que m'han dit 2 anys més i ja està. Però per què m'ho van fer? Perquè van fer, com són la PA, van fer una ocupació d'una oficina i tal com sortien de l'ocupació, em van trucar dos directius de... Quan ja anava solet, em van trucar els directius del Caixa que havíem estat parlant, sí, amb ells, i em van dir, Francisco, estàs solo? I em van investigar les comptes i em van dir, oh, és que tu tens un plan de jubilació. I sí, i que no lo puc treure perquè m'he enterat ara, després de tants anys, que si lo trec de cop se m'emporten un fotimer de diners, que no ho sabia. Home, però pots fer això, pots fer l'altre. M'estaven coaccionant. I em van donar 2 anys perquè van fer pressió. Van fer pressió. Si no, jo en aquest moment estic segur que no me l'haguessin donat.
0: I ara, després d'aquests 2 anys, tens por?
7: Home, clar, viu sempre en un neguit de què passarà, què passarà, què passarà. I això és una angoixa, és que no vius. Jo moltes vegades, jo, mira, al principi el Palomero el vas conèixer fa molts anys a la PA, i jo deia, hosti, per què vaig a arreglar coses a casa i tal, si és que qualsevol dia em foten fora. Perquè és que no és que te fotin fora perquè se t'ha acabat el contracte, és que n'hi ha moltes coses, o sigui, el que estic dient, n'hi ha molts propietaris que diuen, és que se'm casa un fill o el que sigui, mentida. Moltes vegades fan servir això per fotre fora. O estàs, actualment, estàs tu visquent a casa teva i tenint un contracte que està ahí, se lo venen a un fons. Estàs tu ahí i ja està. I llavors el fons sí que ha respectat que tens els 2 anys, però te comença a coaccionar.
0: I recordem que tu fa 42 anys vas comprar aquest pis.
7: Sí,
0: jo tenia pagat. Tu pensaves que ho tenies pagat.
7: I ho tenia pagat. El que passa és que, bueno, quan va vindre la mal anomenat la crisi, jo tenia un petit negoci i l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, tu les giraves a 90 dies quan arribava... el venciment de dia, és que no m'ha arribat la factura, 90 dies més. Això se convertia en 180 dies. La Universitat Politècnica de Catalunya també. O sigui, em van fotre en un... Saps que jo començava a deure diners, però no ingressava. I se'm va fer una pilota. Lo vas perdre.
0: Jaime, aquesta història...
7: Perdona.
0: Pots haver sentit milions.
7: Una de les coses bones que ha passat és que avui en dia això dels 90 dies perquè et paguin i tal ja no és. Actualment als 30 dies o així cobres. Això jo he de reconèixer que és una gran cosa que s'ha arribat.
0: Has dit, Francisco, que t'han diagnosticat d'Alzheimer?
7: Sí, diagnosticat. Estic ahí en proves i tal, ara a l'octubre torno, estic bé, més o menys. Se m'olviden coses, però bueno, jo l'ho dic a la gent perquè a vegades el Jaume, me'n recordo, però ara si em diu... No me recordo els noms, no? I li dic a la gent perquè no se senti que passo d'ells, no? Digues que no me recordaré el teu nom perquè em passa això, ja està.
0: Jaime, d'aquí 2 anys, si això, aquests decrets no tiren endavant, si no es fa una millora, el Francisco pot acabar desnonat.
3: El de desnonament és fins al 2030.
0: Sé que és trampa, tot això que estic preguntant, perquè no sabem què passarà.
3: No.
0: I a més
3: però,
0: és que...
3: Però a més, o sigui, són 4 anys, en teoria, fins al 2030. Però clar, o sigui, aquí hi ha un tema que és... El Francisco, em fa vergonya explicar-ho davant del Francisco, perquè ell ho ha viscut en primera persona i en sap molt més que jo. És que, a més, el Francisco el conec perquè és un heroi, diguem-ne, que no surt a la tele... i a les ràdios, però porta mitja vida lluitant, no només per la seva casa, sinó per la de molta gent.
0: Avui ha vingut i tenia assemblea, m'ha dit.
3: Sí, ajudant als desnonaments, o sigui, una persona molt, molt solidària. I el que va passar a tu, no?, és com a molta gent que en la crisi no pots pagar la hipoteca i, a diferència d'altres països, en comptes de veure com l'Estat t'ajuda a que no et quedis sense casa, vale, o sigui, la mantens, però en realitat la propietat se la queda un fons. En aquest cas, no és només CaixaBank, són les empreses vinculades a CaixaBank, Building Center i tal, que operen com els fons d'inversió. Okay. I et trobes amb una situació que jo crec que s'hauria de poder resoldre amb una mesura que aquests dies també se n'ha parlat, que és que l'administració hauria de poder tenir la capacitat per adquirir els habitatges d'aquests fons a través de nacionalitzacions, que és el que a Berlín s'està plantejant. A Berlín es va fer un referèndum que va dir que la majoria de la gent de Berlín, dels veïns, van dir que estaven, van votar en el referèndum i estaven a favor que l'administració comprés, nacionalitzés els habitatges dels fons. Per què dic això? Perquè, o sigui, mentrestant, vius amb aquesta incertesa, no? La falta de llibertat per poder decidir sobre l'habitatge, el no saber què passarà amb el teu futur, que la millor... Perquè parlem de regular el mercat i al final no sé molt bé per què hem renunciat a que hi hagi un sector públic i també privat, però amb unes altres normes, empreses socials, de lucre limitat, que posseeixin aquests habitatges, que a Europa està demostrat que són les que donen un millor servei. Què els hi passa a les administracions locals? Com que no tenen recursos, donen per sentat que han de col·laborar amb aquests fons d'inversió. I jo crec que el que s'hauria de fer des dels governs, sobretot des de l'Estat central, és dir, anem a fer un gran pla d'inversió per recuperar molts d'aquests habitatges que passin a un sistema protegit, i això no és despesa. I acabo, Anna. És que no és despesa, és inversió. Perquè l'Estat, a 30 anys vista, recupera aquesta inversió perquè cobrarà uns lloguers igualment, sí, encara que siguin lloguers socials. I a més, tindrà un patrimoni públic. Aquesta idea, jo, com a mínim, faré el que sigui, o sigui, la batallaré perquè ens l'hem de començar a posar al cap, que hi ha certs béns essencials, que està bé que hi hagi mercat, però hi ha d'haver sobretot un sector públic, protegit, assequible, que funcioni amb unes altres regles.
0: I que protegeixi. Mira, expliquem un altre cas que ens està esperant-nos per telèfon. És la història de la Constança, Àlex.
9: Sí, és mare de quatre fills. Va ser desnonada el 2024 després d'una vintena d'anys vivint al seu pis. Ella va comprar l'habitatge el 2005, però la crisi va trastocar la seva vida. Dels 800 euros que pagava d'hipoteca, el banc va pujar-la progressivament fins a arribar als 1.700 i no va poder assumir. Treballava com a cuinera en un restaurant i la seva cap no li feia contracte. L'entitat bancària va vendre el pis al fons voltor Blackstone. En un primer moment li van oferir un lloguer social, però no la van informar correctament de com fer els pagaments de les quotes i tres anys després els antiavalots la van fer fora per impagament.
0: Constança, bona tarda, com estàs?
10: Bona tarda, bien.
0: Estàs escoltant el Francisco. On estàs vivint ara?
10: Vivo ahora en Durrius, en una casa de un amigo de uno de mis hijos que nos la dejó primero gratis y ahora estamos pagando 850 euros.
0: Tu, des del fons Blackstone, et van oferir un lloguer social, no? Com va anar?
10: Sí, me hicieron un alquiler social y después con un documento que vino de un representante del BBVA, donde supuestamente me hacían el alquiler social. Y aún no se había subastado la vivienda. Yo todos esos documentos los guardé. Los tengo en casa y los tenía el abogado de oficio. Y después me llama un gestor de Anticipa y me dice... Mira, no te podemos cobrar el alquiler porque como la casa aún no se ha subastado. Y ahí fue mi error, porque yo debía haber ingresado el dinero en el juzgado.
0: Clar, haguessis hagut d'anar pagant els lloguers i al no pagar et van acusar d'impagament.
10: Exactamente. Y por hacer este trámite, ese gestor del BBVA me cobró 250 euros más el alquiler que me lo habían dejado por 178,50.
0: Clar, que com s'explica això, Jaime? És a dir, al fons no li va posar fàcil el pagament de les mensualitats, no la va informar. Això és una pràctica clàssica?
3: És que els fons van adquirir milers i milers d'habitatges i no tenien, perquè no inverteixen, equip per gestionar-ho.
0: Allò que dius tu sempre, que no saben que hi ha persones.
3: No, o sigui, tu ets un número en un Excel i molt sovint a la gent li passa que no té amb qui parlar. O sigui, directament... O sigui, és absolutament denunciable, però és que ni tan sols és de mala fe.
0: Però
3: o
0: sigui, ella, si hagués anat posant els diners, no? com es diu quan es fa una vaga, no? per exemple, d'habitatge... Mm-hmm.
3: Consignar, no?
0: Consignar.
3: Al jutjat.
0: Doncs no hagués tingut aquest problema.
3: Clar, sí, efectivament.
4: I, Constanza, explica'ns això també de que la primera quota de la hipoteca en uns inicis eren 800 euros i després te la van anar pujant progressivament fins als 1.700. Això...

0: trabajaba la cerraron. Y entonces yo volví a trabajar con una antigua jefa que tenía un restaurante y pues ella no, yo no cotizaba allí, sino que yo cobraba en negro. Y como necesitaba para llevar dinero a la casa, pues nunca pensé que eso era, me iba a afectar a largo plazo.
1: I els dies després de que et desnonessin, que et quedessis sense casa, com van ser, on vas anar, què vas fer?
0: Cuando me llegaron el desahucio, casi fue culminante, digámoslo así. Yo tuve que dejar todas mis cosas en el piso de que era nuestro, todo, solo me llevé la ropa y dos ollas.
2: Dos ollas, és a dir, vas haver de sortir amb res.
0: Sí, sí, sí, la pasé muy mal porque toda mi vida había vivido ahí con mis niños, uno de ellos nació ahí y aún todavía ellos sienten el dolor porque hemos perdido como el nido. Aún yo no consigo una casa en Barcelona porque los alquileres están imposibles.
2: I no tan d'administració, t'ha ofert alguna alternativa d'habitatge, Constança?
0: Sí, estoy en lista en la mesa de emergencia y pues él me dijo que la espera son 3 años y que no había manera porque el caso me lo conocían desde el 2011, que yo llevé todo el historial, que miraran qué podía hacer. En esa época yo estaba al día, no debía nada. Y dije, yo no quiero ser una morosa, yo quiero entregar el piso. Pero el del banco me dijo, el de la Caixa Catalunya, la calle Maresme, me dijo, hasta que no te quedes sin trabajo y parezcas una indigente, no te vamos a recibir el piso. Y ahí empezó mi calvario. Entonces ha sido como esperar hasta que llegara lo que me tocó, que fue una especie de pesadilla.
3: Sí, jo volia preguntar al Jaime, perquè clar, ens està explicant, no? Porta 2 anys esperant a la mesa d'emergència una alternativa habitacional, diu que li donen de temps 3 anys, això és normal? És a dir, en altres països, quan això passa, estan 2 anys esperant a poder una alternativa, i què cal fer perquè això es reverteixi? Perquè aquests decrets això no ho resolen.
4: O sigui, si tu mires la taxa de desnonaments en altres països, no és més baixa que la que tenim nosaltres, però el que sí que tenen són mecanismes per aturar-los, bé sigui ajudant a pagar el lloguer, és a dir, abans que una persona es quedi a casa, si l'administració no pot oferir un habitatge, doncs, si cal, li ajuda a pagar el lloguer. Hi ha hagut casos on també l'administració s'ha quedat amb l'habitatge per poder convertir-se, com us deia abans, no?, en un amo del pis ètic, no? Però clar, aquí el que va passar és un escàndol. És un escàndol. És un escàndol. I, o sigui, això sí que va ser una expropiació massiva. Va ser una expropiació a centenars de milers de famílies de les seves cases, simplement perquè no podien pagar, amb una llei que no els hi permetia, no hi havia l'oportunitat d'intentar resoldre-ho, com ho ha explicat molt bé la Constanza, en qüestió de poc temps et quedaves sense la casa, que, com també ha explicat el Francisco, que has estat anys pagant-la, no? Aquests fons van pagar poquíssim, paguen molt menys del que tu havies pagat per ella, se les van quedar a preu de saldo, i després generen aquest problema gegant, que és, no només li destrossen la vida en aquell moment a la Constanza i deixa una ferida que mai l'oblides, sinó que a més li generen un problema gegant a l'administració, que diu, hosti, clar, l'administració no tenia habitatge protegit, no tenia habitatge social, i per això aquestes cues, aquestes llistes d'espera per la mesa d'emergència, que la llista d'espera, això és la mesa d'emergència, la llista d'espera d'habitatge protegit a Catalunya, si no recordo malament, és al voltant dels 130 o 140.000 persones esperant. Llavors, clar, insisteixo en el que deia abans, a banda de regular i protegir, que s'ha de fer, ostres, és que s'ha de fer un canvi també en el pressupost destinat a habitatge. O sigui, no pot ser que els governs tinguin al voltant de 500 milions d'euros anuals per poder fer front a això. I és veritat que el govern central, respecte a l'època Rajoy, sí, que es va deixar en minimíssims, ha augmentat molt el pressupost. Però és que, clar, veníem d'això, de molt avall. I s'hauria de fer un esforç, com us deia abans, similar al que es va fer durant la segona meitat del segle XX, per impulsar un sistema d'habitatge protegit, que es pot fer construint pisos nous, però també, doncs, en sèrio, que l'Estat té capacitat, alguns creuen que no és viable, creuen que no hi ha res a fer, però l'Estat té capacitat per augmentar el seu pressupost i entrar a adquirir

0: habitatge, encara que sigui augmentant el deute, perquè aquest diner no és despesa, és inversió que recuperaria. I perdó, perquè no li dono una solució immediata, no li estem donant una solució immediata a la Constanza que ens escolta.
1: És el que t'anava a dir, quina solució té?
0: Clar, o sigui, lo fort és que ara mateix la seva solució està sent malviure o haver de compartir...
1: Té quatre fills, la Constanza, ho ha dit l'Àlex, és a dir, que és una situació... I clar, quan parla de que era el seu niu, doncs és que és això, és una casa. Francisco, tu volies dir alguna cosa?
2: Sí, aviam, això dels tres anys és... està ahí en el aire, perquè tu estàs en una llista. Si ve una persona que consideren que està més afectada que tu, perquè jo què sé, la posen per davant. O sigui, això del 3 anys és una cosa que està ahí, però que a vegades te pots tirar fins a 4 o 5, perquè la llista d'espera és molt llarga, no? Però molt llarga, molt llarga. Llavors, no. A Barcelona, jo he acompanyat a molta gent a serveis socials i les treballadores que estan allà tenen una pantalleta que ja les diuen que no n'hi ha solucions. I no han solucions i no han solucions, però se l'estan dient des de dalt. Llavors arribem nosaltres de la PA i també... o sigui, per això estan en vaga, no? Perquè les estan per dalt empujant i nosaltres sí, per baix. I no pot ser. Vull dir una altra cosa.
1: I acabarem que...
2: El decret, aquest que jo vaig fer dels 2 anys, que sí, ja he dit que jo no sé per què me l'han donat.
1: Aquesta jo, pròrroga de 2 anys.
2: Crec que és aquesta, perquè no sé, ara estic batallant per la dels 3 anys, per la zona tensionada, que no ho sé. Jo vaig animar molta gent que venia a la PAT de dir-li, fes-lo, i envia el burofax, i val. A molta gent les han dit que no, i ja està. I ara estem intentant fer un recurs, per què? Però per què m'esteu dient a mi que sí i a ells que no? Perquè jo he fet un escratxe aquí a la caixa i tal. Saps, segons on arribes, te diuen que no i te quedes tan... I què? I que perquè vaig animar quantitat de gent i els fons bursos les estan dient que no. L'administració les està dient que no, que això no és.
0: L'administració també diu que no?
2: Sí, Jaume, és així, eh? És així. I per acabar, nosaltres des de la PAM estem pensant que això és un cíclic. Què està passant avui en dia? Hem deixat que puixin molt els lloguers i la gent actualment, com no pot pagar, s'estan ficant en una altra vegada en hipoteques. Yeah. Però a la diferència de que quan jo treballava, pues igual treballava en 2 llocs, però actualment és que pots anar al carrer en qualsevol moment. I la gent s'està ficant en hipoteques una altra vegada que igual tornaran a ser desnonats perquè
1: I
2: no poden pagar.
1: I aquí hi haurà estan pujant
0: les execucions hipotecàries.
1: Ai, tenim tanta feina, tants dimarts article
0: no
1: 37.
0: A veure, calma. O sigui, no estem en l'escenari de quan va esclatar la bombolla.
2: Però arribarem, però... Jaume, eh?
0: O sigui, és cert que estan augmentant les execucions hipotecàries i no és d'estranyar, perquè els nivells de deute, o sigui, la gent s'està endeutant amb unes quotes hipotecàries que en el moment en què perds la feina...
2: Ja està.
0: Clar.
1: Deixa'm fer-li una abraçada molt gran a la Constanza. Constanza, molta sort, de veritat. Ja, tant de bo arribi aquest lloguer social, que puguis instal·lar-te en un altre niu amb els teus 4 fills i deixis de patir. Molta sort, de veritat.
3: Sí, eso lo que quiero, porque aunque mis hijos son ya mayores, porque el peque tiene 19, pero les cuesta mucho porque de un trabajo y en el pueblo donde vivo son 40 minutos. Si no tenemos coche para la gasolina y para lo que necesitamos, es imposible venir a trabajar a Barcelona, sí, porque se sale muy caro.
1: Molta sort, Constanza.
3: I... Muchísimas gracias.
1: Francisco, també, a seguir lluitant, que segueixis bé, també de salut. Aguanta.
2: Quan voleu en torneu a...
1: T'ha agradat estar aquí a la ràdio, perquè he dit que ets un heroi, t'ha dit a...
2: Jo no considero heroi.
1: En Palomera?
2: Perquè n'hi ha moltes coses, com diu Palomera, moltes.
1: Sort, de veritat. Jaime Palomera, antropòleg, investigador d'Hidra, que avui dus, com deies, moltes entrevistes, sé que tard en tens més. El teu telèfon està bullint? El tenim allà connectat i està bullint? Avui sí. Dormiràs pla, si és que pots dormir.
0: No ho sé, perquè són dies, com dèiem al principi, on te n'adones, no?, que poden passar anys on sembla que no hi ha canvis i que és impossible canviar coses. I volia acabar amb això, i és que potser les mesures que s'acabaran aprovant no seran les que necessitem per canviar les coses i veure el futur amb més esperança. Però hi ha una escletxa d'esperança. El que ens ha ensenyat molta gent aquests dies és que les coses no tenen per què ser així. És que jo ho veig molt quan parlo amb l'entorn, amb periodistes i tal, que hi ha un cert cinisme instal·lat, i ho dic amb cap mala intenció, però aquesta sensació de no podem fer res. I aquests dies, de sobte, molta gent ha pensat, escolta'm, només ha calgut veure allà doncs, una mica de poder popular al carrer, sí, no? Plantejant un pols a la política institucional per pensar que potser sí es poden fer coses, uh-huh, i aquestes coses de les que parlàvem al principi del programa, que fins fa dos dies semblaven impossibles, ara ja no ho són. I la qüestió és com passar de que tot sembli, de que el canvi sembli impossible, sí, a fer-lo inevitable. Aquesta és la gran pregunta.
1: Agafem-nos a l'escletxa. Palomera, gràcies. Que descansis bé avui. Gràcies per ser-hi sempre.
0: Gràcies.
1: Lucid, què recollim del dia? Aquest dia en què les pluges han fet estralls a moltes localitats de Catalunya.
4: Sí, el temporal que ja va a la baixa, la Protecció Civil demana prudència sobretot a les comarques de Girona, on poden desplaçar-se els xàfecs aquesta tarda. Encara, però, continuen les afectacions, sobretot al transport de Barcelona i el Vallès. La ronda d'Alt s'ha reobert fa una hora aproximadament, després d'estar tallada des de mig matí per l'aigua. I als barris de muntanya fins i tot hi ha hagut alguna esllavissada, aquest és algun dels sons. Hi ha desenes de tram d'estacions de metro també sense servei, per exemple, aquesta cascada d'aigua que caia a l'estació Virrei Amat, la L5. A aquesta hora, la L3, els trens no paren ni a l'estació de Sants ni a les 16 en direcció a zona universitària, tampoc paren a l'estació de Mundet, que ha quedat completament anegada. La L4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova i la L5 tallada entre Collblanc i Diagonal. La L9 Sud tallada entre Maslau i Parc Nou i la resta de línies del metro ja han recuperat la normalitat. També a Ferrocarrils s'acaba de reobrir la L7 de Ferrocarrils de la Generalitat. També s'han restablert les línies S1 i S2, però en canvi està tallada la R7 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. I aquest, per exemple, és el so d'una de les zones més afectades per les pluges. És el so de Torrelavit. Això és a l'Alt Penedès. De fet, dels 738 avisos que han rebut els bombers, la majoria han estat a la zona metropolitana sud, després també a la nord. 120 litres per metre quadrat han caigut en aquest municipi de l'Alt Penedès. També s'han hagut d'atendre algunes escoles a Torrelles de Foix, Vilanova, la Geltrú, Olivella, han quedat inundades, i també s'ha hagut de fer un rescat, en aquest cas a Gavà, de dues persones que han quedat atrapades per l'aigua. Han rescatat una dona de 34 anys i el seu nadó de 5 mesos que han quedat atrapats. Els bombers han hagut de lligar el vehicle amb cordes des de la riera per evitar que se les endugués i han pogut evacuar el nadó i la seva mare quan l'aigua ja els arribava als seients. Per sort, també hi han estat traslladades a l'hospital en estat lleu. I també hi ha hagut molts estralls. De fet, l'episodi més greu ha estat a Sant Cugat, als voltants de la plaça Doctor Galtés i al carrer Sant Jordi. L'aigua ha arribat a negar locals i baixos amb persones a dins.
5: La calle era un río completamente, los containers ya podéis ver que están todos movidos. Bueno, nos ha entrado el agua hasta la rodilla. Hemos llamado al 112, no solo yo, todos los vecinos. Yo he dicho que incluso me han preguntado si es una emergencia vital. He dicho que sí, que era una emergencia vital. Y aquí no ha venido nadie, nadie, ni los bomberos ni nada. Y esto era un río que corríamos hasta peligro.
6: Que ha començat a sortir aigua com de les clavegueres, moltíssima, tant per aquell costat com per aquell. I de cop i volta s'ha començat a inundar el carrer i a lo que ha sigut en cosa d'un minut ja tot això era com un riu.
4: I Protecció Civil ha enviat cap a 7:45 del vespre, això és una última hora, un missatge als mòbils situats a la comarca del Baix Empordà. L'avís és que, especialment al nord-est del Baix Empordà, les pluges torrencials es poden allargar fins a les 9 de la nit. Per tant, alerta al Baix Empordà. Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
4: Què diuen els mapes ara? És aquí, al Baix Empordà, on s'ha d'estar especialment alerta ara?
7: És un dels llocs. De fet, la idea general és que ja va a la baixa. La pluja comença ja a quedar molt concentrada justament a la part més oriental ara mateix del Baix Empordà, just cap al sud del Cap de Begur, fins a Palamós. És on encara plou amb molta intensitat, estones fins i tot amb calamarsa i pedra, però el que comentaves, en poca estona aquesta tempesta desapareixerà. Tenim altres nuclis força actius també, per exemple, ara mateix el Berguedà és de les comarques on està plovent amb més intensitat, cap al sud fins i tot amb pedra. També tenim alguns xàfecs al Ripollès, la Garrotxa, però la idea és que just quan es faci fosc, aquests xàfecs ja desapareixeran i demà es presenta un dia molt més tranquil, amb sol, però també moments de núvols, a la tarda alguns xàfecs als Pirineus, i temperatures semblants a les d'avui, és a dir, que la calor tampoc acabarà de marxar del tot, ja que al matí sí que farà una mica de fresca, però demà a la tarda màximes de 25 a 30 graus, quan faci sol, sensació d'aixafogor, i per una nova situació de pluja que pugui generar problemes, ja haurem d'esperar a finals de setmana, sobretot entre divendres i dissabte.
4: D'acord, Jordi, molt ràpidament dels registres de pluja. Per exemple, a Barcelona, jo crec que acumulats s'han superat els 100 litres per metre quadrat, han estat quantitats importants.
7: Sí, res extraordinari, entre els 50 i els 100 litres per metre quadrat ha estat molt habitual, però hi ha una altra dada, que és el que ha caracteritzat aquesta situació, pluja tropical, és a dir, que hi ha en alguns llocs més de 2 litres per metre quadrat per minut. Tot el que és més d'un litre per minut, quasi segur que són problemes. Si ho doblem, doncs els problemes es magnifiquen.
4: Gràcies, Jordi Carbó, que vagi molt bé.
7: Que vagi bé.
4: Anna Palet, bona tarda, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda, Joan.
4: Avui no hi agradaria, però sí, hi ha partit, Croàcia-Espanya, UEFA Nations League, no?
8: Sí, avui donem pas als companys de Carrusel Deportivo, que explicaran aquest Espanya-Croàcia. El partit comença en cosa de 55 minuts, a 9:15 del vespre, i ja sabem, ja tenim l'11 titular d'Espanya, hi ha 3 jugadors del Barça, Cubarsí i Lamine Yamal repeteixen titularitat respecte al primer partit, la novetat és Fermín López, que entra a l'11, i de moment 3 blaugranes es queden a la banqueta, Pedri, Rodri i Dani Olmo, en el dia en què estem molt pendents de Rafinha. Ho explicàvem l'última hora, el que t'hi jugues, ha notat unes molèsties en l'amistós que ha jugat en Brasil, a la cuixa dreta, és la part del cos que s'ha lesionat diverses vegades en el darrer any, per tant, per això preocupa, però de moment no tenim més novetats perquè estem pendents de les proves mèdiques de Rafinha, esperem, evidentment, que sigui el mínim possible. Avui no hi haurà graderia del balcó, però tornarem demà, com sempre, a 9:15.
4: Doncs gràcies, Anna, i demà també ho explicarem. A partir de 4:15, per tant, doble programació, Carrusel a les freqüències de la SER per aquest partit a Croàcia-Espanya i hora 25 amb José Luis Sastre a SER Catalunya. Que vagi bé, Palet.
8: Adeu.
4: Antoni Suárez és al control de so, ara són les 7:53, fem una pausa i us estic parlant jo perquè l'Anna ara mateix és direcció a Plaça Catalunya per connectar amb el nostre pensador en Jordi Mir, tots dos des de Plaça Catalunya, perquè ara hi comença a haver concentració i hi ha imatges de tendes instal·lades en aquesta Plaça Catalunya 15 anys després del 15M. Fins ara.
9: El balcó. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
11: valorado
10: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
11: Y otra. Valorado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
13: Sol, solet, vine amb a veu.
14: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
16: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
17: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, _energia.
19: Que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. Al Teatre Acadèmia, Crash està protagonitzada per Tiana Roig i Albert Baró.
20: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
21: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
22: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Un minut per les 8 del vespre. Això és el Balcó Cert Catalunya i obrim l'espai de ciència i connexions. Tenim en Salvador Massip a la distància des del Regne Unit. Salvador, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Mira, i en Jordi Mir, que sempre és aquí a l'estudi, tampoc hi és. I de fet tampoc hi és l'Anna. Estic ara mateix aquí sol perquè els tenim els dos a Plaça Catalunya. Feia molts dies que des que han començat a aparèixer aquest moviment de l'habitatge a la Puerta del Sol amb les tendes, que ens preguntàvem si això podria arribar a Barcelona, doncs sembla que ja ha arribat a Plaça Catalunya, ja hi comencen a aparèixer les primeres tendes i ràpidament Jordi Mir, expert en moviments socials, ha anat amb l'Anna corrents cap allà per veure què estava passant. Anna, com estàs?
2: Aquí estem, al cor de la Plaça Catalunya, i sí, com deies, aquest matí hem parlat amb en Jordi Mir, que ja sabeu que és el nostre expert en moviments socials. Fa 15 anys va estudiar a fons la mobilització i havíem dit, escolta, anem a la Plaça Catalunya, que des d'allà podem fer una connexió que és evident. No sabíem, perquè no ho sabíem aleshores, que hi hauria, us defineixo tal com està ara, doncs una desena de tendes ja muntades, hi ha un centenar de persones, la majoria estan en un cercle, estan fent una assemblea, estan parlant d'habitatge, com no, i deixa'm saludar en Jordi Mir primer. Jordi Mir, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
2: No t'ho esperaves?
3: No, perquè en principi les informacions que teníem és que els sindicats d'habitatge, diguem així, majoritaris, estaven convocant diferents tipus de mobilitzacions, però que a Barcelona, després de l'acte d'ahir i dels actes que s'han anunciat per als propers dies, diguem, aquí no hi hauria acampada, però bé, hi ha gent que vol impulsar una acampada, una trobada, i aquí estem.
2: Ara farem la connexió amb el 15M. Deixa'm que tinc aquí l'Arteco. Arteco, com estàs?
4: Molt bé, tu què tal?
2: Com us heu organitzat? D'on veniu? Qui sou? No sé si sou de sindicats. D'on vens tu?
4: Vale, doncs n'hi ha gent molt diversa. O sigui, la majoria de gent no és militant. O sigui, és gent que realment està envoltada amb el problema de l'habitatge, amb la crisi aquesta de l'habitatge. I també tenim, diguem, que la gent que està asseguda, que està ja amb les tendes, sí que venim d'organitzacions antiracistes, d'organitzacions antifeixistes, de sindicats d'habitatge, però no tenim un sindicat majoritari, com deia el company, darrere, sinó que ens hem organitzat veient que la resposta de fer una convocatòria i una acció davant de Palau de Congressos cridant-li al Pedro Sánchez ens quedava curta i necessitem com unes respostes de veritat. El decret Mari Carmen hem vist com ja s'ha demostrat que és paper mullat, s'ha destrossat en dues parts i les dues parts per nosaltres no són suficients, i llavors hem cregut en aquesta solució, en fer una mica de pressió en contra de la turistificació, de la gentrificació de les nostres barris, de l'expulsió de les veïnes, i aquí estem.
2: Amb la pretensió de que vingui més gent, creieu que s'unirà més gent? No sé quins plans teniu. De moment, com deia jo, són una desena de tendes, o un centenar de persones, totes disposades a dormir aquí. Bueno, altres m'han dit que no, que estaven escoltant. La pretensió és que això s'ompli com a sol?
4: Ens encantaria aquesta situació. Sí, ens encantaria que realment el poder popular, el que és la classe treballadora en general, o sigui, tota la massa que està implicada en aquest problema de l'habitatge, que té aquest problema de l'habitatge, ja sigui persones sense sostre, persones racialitzades que tenen el problema del racisme immobiliari, persones que són queer dissidents d'algunes d'aquestes que tenen més problemes a accedir a l'habitatge, que també vinguin aquí, que estem representant a tothom que té aquest problema. No ens quedem només amb les persones llogateres, no ens quedem només amb les persones d'hipoteca, també parlem dels ocupes, també parlem de la gent sense sostre que viu a Sants, que viu a Zona Franca, que viu a Montjuïc, que viu per la Ronda Litoral. O sigui, n'hi ha campaments de més de 200 i 300 persones que estan vivint al carrer. Això és insostenible.
2: Arteco, tu, 2011, fa 15 anys, quina edat tenies?
4: Jo tenia 17 anys. Jo vaig començar el 15M a polititzar-me i a començar a organitzar-me a sindicats d'habitatge i a organitzacions antifeixistes.
2: Aquí tinc en Jordi Mir, va escriure un llibre, bé, va estar observant, desgranant tots els perquès d'aquell 15M, va escriure el Hola 15M. Jordi, tot el que t'està dient et ressona? Tu, de fet, la connexió entre 15M i el que està passant i aquest decret Mari Carmen i les reivindicacions, les tenies connectades precisament amb la lluita per l'habitatge.
3: Sí, perquè jo crec que ja fa temps que hi ha gent que està parlant, no, s'està preparant un 15M per l'habitatge, i no som conscients de que el 15M, entre d'altres elements que el fan néixer, és l'habitatge. L'habitatge és una qüestió clau. Sense la plataforma Afectades per la Hipoteca, que neix el 2009, però en aquell moment hi ha gent que està patint el tema de no poder pagar la seva hipoteca, doncs estarà clau a l'hora de mobilitzar-se. Però des d'aleshores fins ara, perquè també, com passa moltes vegades, ja qui va voler matar el 15M en moltes ocasions, doncs el tema de l'habitatge jo crec que ha sigut l'element clau que porta des del 2011 fins avui. El que ara estàvem escoltant enllaça perfectament, connecta perfectament amb el que va passar aleshores. Les realitats són diferents, han passat 15 anys, han canviat moltes coses, però la lluita per poder tenir el dret a l'habitatge garantit per tots aquests col·lectius diversos, aquestes diferents realitats de les que s'estaven parlant, continua sent una necessitat.
2: Arteco, es va criticar del 15M que hi havia tants objectius a complir, doncs que tot quedava una mica desdibuixat. Tu ara has parlat no només de l'habitatge, sinó de moltes altres reivindicacions socials. Això va a favor o va en contra tenir un ventall tan ampli?
4: Jo crec que va a favor, absolutament. O sigui, la lluita és transversal, la lluita ecologista, la lluita transfeminista, la lluita dels sindicats laborals, la lluita dels sindicats d'habitatge té molt més a veure del que creiem. És veritat que aquesta acampada i l'acampada de sol sorgeix per l'habitatge i les reivindicacions més properes són per l'habitatge, però sense oblidar, són el 15M també es deia en plan PP, PSOE, la misma mierda és, i com es criticava la socialdemocràcia, i no era només per l'habitatge, encara que òbviament va sorgir de l'habitatge. I ara ens creiem també en aquesta transversalitat, igual que el 15M es va creure. No estem enfocant en totes les lluites, estem enfocant a l'habitatge, però sense oblidar la resta de lluites.
3: Sobre aquesta qüestió, sense entrar a valorar si és millor una cosa o l'altra, perquè jo crec que no és qüestió de valorar-ho, sinó les realitats són diverses, un dels elements diferenciadors de la mobilització actual, de les acampades actuals respecte a les del 2011, és que ara han focalitzat molt la demanda. No? Hi ha una reivindicació molt concreta. Això no sabem si anirà a favor o en contra de les mobilitzacions, però ajuda a que qui hagi d'escoltar o la gent que se senti interpel·lada entengui què s'està demanant. S'estan demanant coses molt concretes. En aquell moment, el 15M del 2011 va ser una gran expressió de malestar per la crisi, per la falta de polítiques que tinguessin a la societat, per no sentir-se representat per les classes polítiques. I ara és tot això, en part, continuar existent, però ara hem après, jo crec que hi ha un procés d'aprenentatge, de que això necessitem concretar-ho. I el moviment pel dret a l'habitatge, amb la seva diversitat, perquè hi ha sectors molt diferents dintre d'aquest moviment, han entès que una manera és fer propostes concretes, analitzar la realitat, acompanyar la gent més desafavorida i intentar que després, des de les institucions, es puguin fer les lleis que es demanen. I si no ho fan, continuar, i potser d'aquí 15 anys tornem a estar en aquesta situació, però intentant anar guanyant coses, no? Que la gent sigui més conscient d'aquesta realitat i poder aconseguir polítiques que ens apropin a l'objectiu que voldríem assolir.
2: Aprofitant que tenim l'article aquí que deia que als 17 anys vas estar aquí, va ser, no, la teva primera moguda, probablement han passat 15 anys, en tens 30 i pocs, la societat ha canviat i no sé si el teu optimisme o pessimisme per la vida també ha canviat radicalment.
4: A veure, jo peco molt de positivisme, però també hem de ser realistes. Estem pitjor que el 15M. O sigui, n'hi havia moltes frases que dèiem que era sentit comú, en plan, eso, lo llaman democracia y no lo es, el enemigo no viene en patera, viene en limusina, o sea, eren frases tan bàsiques, i ara escoltem a gent dir que l'enemic és la persona migrant, que no n'hi ha habitatge per la persona migrant, que no tens treball per la persona migrant. O sigui, hem donat una passa enrere. Però jo estic molt positiu perquè, com també deia el company, ja s'estava escoltant aquestes veus d'un nou 15M per l'habitatge i hem après. O sigui, els errors que vam cometre en el 15M i que també s'estaven parlant a l'acampada, de que no pot venir cap partit polític ara a intentar monopolitzar això i utilitzar-lo com a campanya. Ja vam aprendre que va ser com Podemos, va ressorgir del trenca del bipartidisme i tot això. No era real. O sigui, no era real, al final era una peça més d'aquesta socialdemocràcia que no està donant suport a la classe treballadora, sinó que està donant suport als especuladors i als fons voltor.
2: Arteco, moltes gràcies. T'anava a fer dues preguntes i t'has quedat aquí una bona estona.
5: No,
2: molta sort. Que dormiràs aquí?
5: Sí.
2: Quina és la teva tenda?
4: Aquesta, la blau aquí ja.
2: Tens que màrfega...
4: Vaig amb una esterilla i ja està.
2: Heu demanat com s'han fet a sol menjar i logística?
4: De moment, el que sí que hem demanat és si tenim carpes, si tenim lones i tot això, sí que ho hem demanat. Menjar avui farem un sopar a la fresca, que és molt català, de jo porto, de que cadascú es porta el que necessita i el que vol. I bueno, mira, i també aprofitem, recordem que dimecres 30 de setembre n'hi ha un desnonament del grup d'habitatge de Sants. Llavors és a carrer Constitució 102, al metro de Mercat Nou, a les 9:30. Vale?
2: Arteco, gràcies. De Jordi Mir, Joan Bofill,
0: sí.
2: No sé si ens hem menjat tot el temps perquè estem aquí pel
0: No passa res, però la veritat és que ningú s'esperava que a aquesta hora ja com apareguessin de cop tendes a Plaça Catalunya i crec que estava bé important ser-hi.
2: Clar, et diuen Joan Bofill, Mir, que estava bé ser-hi aquí. Sí. Us sembla que anem tornant, anem xerrant?
3: El primer mitjà que ha arribat.
2: Som els primers, és veritat, perquè... Hem arribat, home, l'avantatge la tenim, estem a 100 metres de la ràdio.
0: Jo crec que ni en Salvador Massip s'ho esperava, no Salvador, això no, passa a vegades, això... aquestes coses.
1: Realment ha sigut l'exclusiva, això, realment, on naixia la notícia.
2: On naixia la notícia. Nosaltres anem tirant, Guillem, perdoneu, si voleu anar fent...
0: Vols que anem fent nosaltres ciència amb en Salvador?
2: Jo penso que sí,
0: les nostres coses.
2: Un tema... Vaig a dir, em perdo un dels temes importants.
0: El teu podríeu tema preferit.
2: Per un altre, el meu tema dels dofins.
0: Però t'esperem, Anna.
2: Que el podeu esperar. Aneu fent i nosaltres estem a 3 minuts, a 4, asseguts a l'estudi.
0: Perfecte. Salvador, doncs, escolta, anem avançant perquè necessitem una mica de temps per comentar aquesta notícia que deia l'Anna sobre dofins. Se sap que la dieta dels dofins inclou el vòmit de les seves preses. Això és així? S'ha descobert ara això?
1: O... No és una mica fastigós, això, dit així, oi? A veure, donem una mica que sigui més científic perquè es vegi que té més gràcia, això. A veure, és el primer... És un estudi que acaba de demostrar la primera vegada que es veu un dofí, es podia dir, robant el menjar a un altre peix. Clar que el menjar estava una mica digerit i estava vomitat, la qual cosa fa una mica de fàstic. Mm. Això es diu cleptoparasitisme, que és robar, el tipus paràsit. I aquest cas és un dofí que s'ha vist a les costes d'Austràlia. Algú havia dit que aquest dofí feia aquest comportament que ara us explicarem, i finalment ho han confirmat seguint aquest animal durant 3 o 4 anys i han estudiat el seu comportament estrany, que era aquest que us explico a continuació. El que fa aquest dofí, que li han posat el nom Bubbles, bombolles, com no era el mico del Michael Jackson, no? També es deia Bubbles, doncs el mateix, i el que han vist és que persegueix els peixos, sobretot estem parlant de peixos grans que no es pot menjar, en aquest cas parlant de la sorella gegant, que és una mena de peix que hi ha per allà a Austràlia que pot arribar a fer 1,70 m de llargada. O sigui, el dofí no se'l menjarà perquè és massa gros, sol menjar-se peixos més petits. Però sí, el que fa és el persegueix, l'atabala, li dona la tabarra, li va donant cops, fins que aquest peix ja cansat de tot vomita el que sigui que s'havia menjat. Llavors el dofí salta i es menja el vòmit directament.
0: Però entenem que és menjar digerit, és a dir, que són nutrients igualment, o és... O sigui, té una funció pel dofí, és un nutrient?
1: En principi sí, la teoria és un nutrient una mica fastigós, no sé quin bon gust pot tenir això, però el que sí que fa és que, el que creuen la teoria, és que aquest dofí en algun moment va descobrir que li sortia més a compte fer això que no caçar peixos, sobretot peixos tan grans que no es pot menjar. I va veure doncs, que si empipava prou els peixos, aquests peixos, si més no els sorells aquests, el que feien és que acabaven vomitant. El que es creu també que podria ser que les sorelles aquestes, veient que els perseguia un dofí, diguessin, mira, perquè em deixin pau, vomito, i com que això el distreu i s'ho menja, ja no em persegueix més, perquè podia pensar que potser se'l volia menjar o el que fos.
0: I això de què respon? És una manera de, no sé, robar menjar altres animals en un lloc en què hi ha escassetat de menjar, o se sap per què?
1: Això... A mi em sembla que ser gandul és el que arriba a la conclusió, que en lloc de perseguir un peix que dona molta feina, intentar caçar-lo i anar perseguint els peixets petits que són la presa, amb aquesta estratègia, el Bubbles aquest, doncs, sembla que aconsegueix menjar d'una manera relativament fàcil. Menjar, com dèiem, que potser no és d'alta qualitat, com podria ser un peix fresc. Realment això no està fresc. Però sí que els científics diuen que això, que segurament és una estratègia de caçar, que és, li surt a compte perquè ha d'invertir menys esforços i al final té una certa recompensa.
0: Segona notícia, que aquesta també és molt interessant, parlant de drogues, perquè un estudi de la Universitat Griffith, que ara mateix no la sabria ubicar al mapa, la Universitat de Griffith, és del Regne Unit?
1: Si vols que et digui la veritat, jo tampoc.
0: Ni idea. Bueno, és igual, ens és igual. Un estudi d'una universitat seriosa que ha trobat indicis que els humans ja ens drogaven fa 25.000 anys, durant l'última edat de gel. Han analitzat restes òssies a Indonèsia i han trobat restes d'una substància psicoactiva segurament provinent del consum de la nou d'areca. És a dir, fa 25.000 anys ja hi havia les primeres drogues, els primers estupefacents, com es diguin.
1: Sí, els primers fàrmacs psicoactius, diguéssim. Això és la demostració més antiga que se sap d'ús de substàncies en funció estimulant. La nou d'areca aquí ens sona molt estranya, però és el quart estimulant més usat al món, després de l'alcohol, la cafeïna i la nicotina. O sigui, la gent a Àsia, sobretot, l'usa molt. Són unes nous que es van mastegant. I el que van veure aquests investigadors amb dos esquelets que van trobar a Indonèsia és que tenien uns senyals estranys a les dents que encara hi havia en els cranis d'aquests esquelets, no? Estaven prou ben conservats per tenir 25.000 anys. I van veure una erosió a les dents. I com va mirar amb calma, van pensar que devien estar mastegant alguna cosa dura, que podia ser. Van fer una anàlisi química i van trobar, doncs, que hi havia restes d'aquesta nou, doncs, que té això, que un defecte similar o estimulant, semblant als del cafè, que segurament el que feien aquests homes antics és que se'l posaven a la boca i anaven xuclant i mastegant per mantenir-se, doncs, així una mica més d'energia.
0: Sempre em pregunto quan se sap quins són els primers humans que són conscients de que estan prenent alguna cosa que els està alterant, no sé si el cervell o els està provocant algun efecte que els està agradant, no?
1: Sí, doncs mira, ara tens almenys, com a mínim, fa 25.000 anys ja hi havia algun humà que va descobrir que això era una cosa divertida, xuclar aquestes nous, i ho estava fent, es veu, de forma regular.
0: Mira, ja han arribat aquí Jordi Mir i Anna Puigvoltes de la plaça Catalunya.
2: Has fet els 100 metres llisos, sí. Com està Salvador?
1: Corresponsals en directe, tornant a l'estudi.
3: Al peu de la notícia, mai millor dir. Sí, està sorgint, no us queixareu.
2: Ara ho farem sempre així. Mir, totes les teves connexions es fan in situ.
3: Buscarem un lloc que estigui passant alt en aquell moment.
2: Què estàveu comentant?
0: Estàvem comentant que fa 25.000 anys durant l'última edat de gel s'han trobat indicis que els humans ja s'estaven drogant amb aquesta nou d'areca. És interessant perquè jo recordo una secció que vam fer amb la Irene Cordon que ens parlava de l'origen del cafè, que també era molt antic, i tu ara has posat com d'exemple de que això va ser fins i tot abans del cafè, no?
1: Sí, sí. Això és similar a les tradicions aquestes com de mastegar fulla de coca a Sud-amèrica, etcètera, que són tradicions ancestrals mil·lenàries que, com tu deies, algú algun dia se li va ocórrer això i va veure que era estimulant i a partir d'aquí va anar passant. No? Són tradicions que, com deia abans, el nou d'areca es mastega bastant, es fa servir bastant en molts llocs. Per això a nosaltres ens sona estrany, però a Àsia és més comuna.
0: Va, anem a l'última, si et sembla, Anna, sí?
2: Vinga.
0: Un estudi que ha relacionat els principals trets de personalitat amb variants genètiques. És a dir, ser extrovertit, neuròtic o aventurer està lligat a 1.200 variants genètiques repartides per tot el genoma. És a dir, que el caràcter no es modifica. El caràcter ve de naixement, ja?
2: No sé si m'agrada això a mi, que sí que estigui tan predeterminat. Perquè, i si venim de gent que no ens entusiasma?
1: Malament, culpa dels pares, això és, ja els hi pots dir. No és tan així, però sí, és un estudi important perquè s'ha fet amb més d'un milió de persones. Això és l'estudi més gros que s'ha fet en aquest tipus d'anàlisi. S'han estudiat tots els genomes d'aquesta gent i s'han relacionat, doncs, amb els qüestionaris que els havien passat de personalitat. I han trobat fins a 1.200 variants del genoma d'aquestes persones que estan més relacionades amb aquestes trets genèrics de personalitat. El que passa, i aquí està la lletra petita, no? És que estan relacionats i sembla que influeixen molt poquet cadascuna. O sigui, estem parlant de 1.200 variacions i cadascuna d'elles, doncs, influeix un 0,1%. O sigui, és poquet. I, a més, la genètica no explica tota la tot el que és la personalitat. O sigui, hi hauria també els altres factors que van modulant-la. Però sí que és cert que, clar, comencem amb unes cartes que ens donen, no? Els nostres pares, i a partir d'aquí les podem anar modificant amb l'entorn, etc, però aquestes cartes hi són, no?
2: Però digue'ns que les experiències vitals, una mica sí, no? Que influeixen?
1: Per exemple... Però clar, per exemple, una persona que és capaç de córrer més riscos, que és més aventurera i tot això ja ve determinat amb els gens, i a partir d'aquí ja tenen experiències i ja tenen més altres coses. Com ets de responsable, com ets d'aventurer, com ets d'aquestes tipus de característiques bàsiques de la personalitat, van molt definides per la genètica. Després està el que fas tu amb aquesta genètica, però sí que és cert que parteixes d'uns trets que, si no ets així, has d'anar en contra, això, no? Si tu vols córrer aventures però els teus gens no t'hi porten, et costarà molt més.
2: Salvador, sortint de la ciència ja, avui se'n parla aquests dies allà a Leicester, a Gran Bretanya, de l'acampada, no?
1: Encara no ha tingut massa ressò, surt als diaris, però no ha tingut un ressò d'augment tan important com està tenint els diaris espanyols, la premsa espanyola, evidentment.
2: Et sorprèn això, Mir? Pots respirar ja?
3: Sí, no em sorprèn, perquè entenc que és una realitat que és molt, que té una base local, però sí que crec que s'ha de destacar que diferents mitjans internacionals, i penso particularment en mitjans d'Estats Units, estan seguint i estan fent entrevistes a algunes de les persones que estan impulsant aquestes mobilitzacions, perquè malauradament aquesta és una realitat que l'estem vivint aquí, però que també té efectes sobre altres territoris. I a Anglaterra, per exemple, en els últims anys també hi ha hagut discussions importants sobre l'accés a l'habitatge i l'herència, diguem, de Thatcher, i com intentar revertir algunes d'aquestes condicions.
0: I que el moviment... Digues, Salvador, perdona.
1: No, sí que passa que això és que l'Anglaterra crec que ens va un parell de passes per endavant nostre. Els últims anys, precisament, per revertir tot això, hi ha hagut un esforç molt important de construcció de vivenda social. O sigui, s'està construint molta vivenda i es construeix molta vivenda social, és a dir, quan es construeix un edifici o un barri de cases nou, estan obligats per llei, un percentatge d'aquestes cases han de ser vivenda social. Clar, això ja estan com dos decrets més endavant que nosaltres, no? d'aquest tipus d'això. Les lleis són diferents, i en aquest sentit crec que, tot i que és cert, com diu el Jordi, que el problema de la vivenda és universal, i això segueix sent un problema que tenim a totes les cultures, hi ha algunes que ho estan portant millor que la nostra.
2: Ara venint, Mir, tenim un minut, però una escena de Feijó que volies destacar, ara que venim, de veure com s'han plantat les primeres tendes, veurem com evoluciona.
3: Sí, perquè avui en el programa crec que heu explicat molt bé moltes coses del decret, propostes que es podrien fer per canviar amb el Jaime Palorena, la secció que feu fantàstica de l'article 47, però jo portava una qüestió més de què fa que parlem d'aquest assumpte, no? I el que fa que ara estiguem parlant d'aquest assumpte i que els polítics estiguin discutint sobre com actuar és la mobilització social. I Núñez Feijó, el líder de l'oposició, que avui està a Barcelona, preguntat per la situació a Madrid, ha contestat que, primer, que era un drama personal, i m'agrada reforçar el tema personal perquè crec que això no és personal, o sigui, ens afecta a les persones, però és una qüestió més de societat. Però després ha fet un comentari que crec que enllaça molt amb el tema del 15M del que ara veníem parlant, que és que ha volgut recordar que a Catalunya fa pocs dies una dona es va suïcidar després de ser desnonada, i ha dit que aquesta persona no havia sigut... ningú va organitzar una acampada per ella i ningú no havia aixecat la
2: veu. Per l'Olga.
3: Molta gent es va queixar, va denunciar, es va lamentar, i va haver rodes de premsa. No va sortir una acampada perquè les mobilitzacions socials no sempre es concreten com la gent voldria, però aquestes persones que van denunciar la situació de l'Olga, que la van plorar, avui segur que estan en la línia de com aconseguir garantir el dret a l'habitatge.
2: Que bé que ho recordis. Mir, Massip, gràcies, Massip, que t'hem abandonat aquí. Has tingut la millor companyia d'en Bufill, que li xifla aquesta secció i ha dit, per mi tota.
0: Com la trobava a faltar, aquesta secció.
1: Sí.
2: Gràcies. La setmana que ve estarem a la Florida, a l'Hospital, ja ho explicarem. Dos minuts, ara, i el dia en cinc minuts, després comença Carrusel, i a partir de 8:45, doble programació, Carrusel a les freqüències de la SER, i Hora 25 amb José Luis Sastre, a SER Catalunya. No desconnecteu.
5: El balcó.
6: Atención a este temazo de Línia Directa, directo al número 1.
7: Valorado.
5: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
6: El éxito está asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
8: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: ¡Valorado!
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
11: És dimarts 29 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
12: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
11: Dia que passa, evidentment, pels decrets i moviments de l'habitatge. De seguida hi anirem, però a aquesta hora Protecció Civil demana no baixar la guàrdia, sobretot a les comarques gironines on està plovent. Ara mateix a la Bisbal, el riu Daró baixa quasi al límit de desbordar-se.
13: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior.
11: Paraules d'Imma Soler després dels aiguats d'aquest matí. Així sonaven alguns carrers del Vallès, en aquest cas és Sant Cugat, però també la Selva i el Maresme. Els bombers han rebut 738 avisos, també de cotxes que se'ls enduia l'aigua.
14: D'arrossegaments de vehicles n'hi ha uns quants i n'hi ha hagut un, que és a Gavà, en què sí que hi ha hagut hem hagut de rescatar persones a dintre, però que estan sanes i sàlvies i estan amb el SEM i no han patit cap de...
11: A Gavà, això que escoltàveu, els bombers han rescatat una dona de 34 anys i el seu nadó de 5 mesos que han quedat atrapats al cotxe quan la riera ha crescut i els ha arrossegat. Els bombers han lligat el vehicle amb les cordes per evitar que l'aigua se l'endugués i han pogut evacuar el nadó i la seva mare quan l'aigua ja els arribava als seients. Per sort, estan bé i han estat traslladats a l'hospital en estat lleu. Aquesta era l'aigua que queia a Barcelona, a la Vall d'Hebron, on la ronda ha quedat tallada. A l'estació de metro Virrei Amat queien columnes d'aigua a l'andana. Durant tot el dia hi ha hagut incidències. A aquesta hora només en queden a l'L3, on els trens no paren, a Mundet, Sants, Estació Lesseps, i també a la línia 4, que està sense servei de metro entre Verdaguer i Trinitat Nova. Però, com dèiem, la notícia del dia són els dos decrets que el Consell de Ministres ha aprovat després de pactar amb Junts per Catalunya una moratòria de desnonaments. Així s'expressava la ministra d'Habitatge.
15: Que el problema de la vivienda no es exclusivo de una comunidad o otra. Catalunya lo padece también. Yo sé que ellos, como nosotros, quieren ayudar a los catalanes en su problema acceso a la vivienda y yo espero que este Real Decreto sirva para hacerse con esa respuesta que ellos quieren dar a los catalanes.
11: Els de Puigdemont no han volgut pronunciar-se encara fins a conèixer la lletra petita d'aquests textos. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián diu que la mesura hauria de ser més ambiciosa, però que de moment serà útil.
16: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Le sobra ventajas fiscales. Le falta ir al meollo del asunto, a lo coyuntural, pero bueno, aquí lo que tenemos es la NS de escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
11: El sindicat de llogateres fa seu aquest decret. La portaveu Carme Alcarazo diu que és el resultat de la mobilització ciutadana.
17: Hi ha anys on no passa res i hi ha setmanes on la història canvia. I canvia no perquè passin coses, sinó... perquè la gent s'organitza, perquè la gent... Decideix...
11: Doncs ara mateix a Plaça Catalunya ha començat una acampada pel dret a l'habitatge amb una dotzena de tendes, un centenar de persones com l'Arteco que acaba de passar pel balcó de SER Catalunya.
18: Necessitem com una resposta de veritat. El decret Mari Carmen, han vist que és paper mullat, s'ha destrossat en dues parts i les dues parts per nosaltres no són suficients, llavors hem cregut en aquesta solució, en fer una mica de pressió en contra de la turistificació, de la gentrificació de les nostres barris, de l'expulsió de les veïnes i aquí estem.
11: I en paral·lel al Parlament, el president Salvador Illa ha anunciat també el seu propi paquet de mesures per fer front a aquesta crisi d'habitatge, que inclou la creació d'un fons d'emergència per comprar els domicilis de gent a punt de ser desnonada. L'altra gran novetat és la compra conjunta de pisos entre la Generalitat i persones de més de 40 anys.
19: I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50 anys sigui propietat d'un dels compradors i a la fi d'aquest període propietat de l'altre comprador.
11: Això el dia que us estem explicant que el protocol antisuïcidi s'ha activat en 124 desnonaments el darrer any a Barcelona. És l'única ciutat que té una unitat amb psicòlegs i professionals especialitzats per evitar aquestes situacions de suïcidi. Avui a Mataró s'ha desnonat en Jordi, que també es va intentar suïcidar fa uns mesos. En Jordi té un 86% de discapacitat, devia 6 mesos de lloguer després d'11 anys de viure amb la seva germana i els seus nebots, ha estat avui desnonat. El dia que us expliquem que hi ha hagut 124 desnonaments en els que s'ha hagut d'aplicar aquest protocol antisuïcidi.
12: El dia en 5 minuts. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.